0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: stres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat. Si

0: Son las 4.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
0: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un enganyi. Fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 10. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: El ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, les vagues es recuperaran a partir de dilluns que ve. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciec ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va imposar-se als banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. 2 minuts i mig els que passen de les 7. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb 2 accidents actius arreu de la xarxa viària catalana. Un ha estat a la carretera GI-552, que talla la calçada Arbúcies en sentit sud. Hi haurà desviaments senyalitzats ja des d'aquesta matinada. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Tarragona, provocant 2 quilòmetres de retencions. També, si parlem de retencions habituals, però hem de parar l'atenció sobretot al vessant Besòs, on ja hi ha en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc al primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. A la ronda litoral també ja hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta durant més de 6 quilòmetres. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, a hores d'ara, doncs ja també tenim lentitud des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, dijous de canvi de situació. De fet, a hores d'ara ja tenim més núvols que no pas ahir al matí i al llarg de les properes hores aquest cel que estarà força carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona, amb les primeres gotes, primeres pluges poc destacables, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Sens dubte que serà aquesta tarda quan el temps canviarà com un mitjó al llarg de la tarda, del vespre. Tempestes que tindrem a moltes comarques seran isolades a les de Ponent i les de l'Ebre i molt més importants a les de Girona i Barcelona, i atenció, a cavall de la capçalera del Fluvià, del Llobregat i del Ter. És on més aigua se n'espera. També a última hora de la tarda farà més fred que no pas aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
5: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
6: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
5: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
7: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
8: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
5: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
2: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta judicial i política que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
9: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
10: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
9: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
10: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
9: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
2: Un Pedro Sánchez que ha complementat la seva jornada a Catalunya amb una visita a dues de les empreses més punteres del teixit econòmic del país. Primer ha assistit a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, que suposa una passa important per a aquesta multinacional en el camp de la biomedicina. Ja a la tarda, Sánchez ha estat a la planta de Seat a Martorell, al Baix Llobregat, on l'empresa automobilística ha iniciat la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers elèctrics que es fan a aquesta fàbrica. Ara per ara, Seat té capacitat per fabricar-hi 1.200 cotxes al dia, tot i que assolirà aquesta xifra de manera esglaonada. El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord de govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera dels resultats, doncs, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya, avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. I encara de l'àmbit educatiu, us expliquem que 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA a l'educació. L'informe apunta també que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió, però, més crítica. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
12: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, a argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
11: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment per crear recursos didàctics, dissenyar activitats o reduir el treball burocràtic. Els docents reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
2: Quart de vuit, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
11: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials, i 6 de cada 10 per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
11: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
2: L'Hospital del Mar obre un nou equipament a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord. Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. La iniciativa s'enmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per fomentar alternatives a l'atenció hospitalària i forma part del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya. Ens n'informa Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
14: L'espai està construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per adaptar-se al dia a dia després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics, i a més serà un centre de referència per a consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars.
15: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats. El que sí sabem és que el fet de que la persona retorni a la comunitat provoca millor funcionament, provoca millor autoestima, millor qualitat de vida.
14: La funció dels professionals no recau únicament dins de l'espai, també els acompanyen en tasques que hagin de fer a l'exterior per enfortir la comunitat.
2: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona. En una roda de premsa aquest dimecres han criticat durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics, perquè fan èmfasi que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura, que tindrà lloc el dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del Pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
16: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat. És un pur anacronisme que no podem normalitzar.
17: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
2: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó XIV amb els braços oberts. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
18: Lleó XIV parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
2: L'Ajuntament de Mataró condemna els aldarulls d'aquest dimarts al barri de Cerdanyola. L'alcalde, David Bote, diu que entén el malestar veïnal i apunta que tenen a punt el dispositiu per si continua l'episodi de tensió. L'Associació de Veïns de Cerdanyola, que també condemna la violència, explica que els aldarulls es produeixen en un context d'empobriment del barri. Ens ho explica la Clara Sánchez, de TV Mataró.
19: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal, però assegura que la violència mai és la resposta.
20: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
19: L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions.
21: Hi ha una ofensiva de los fondos buitres por tirar la gente a la calle. Eso hace que haya una tensión ahí contenida. Nosotros no justificamos la violencia, pero tampoco podemos controlar que gente en un momento determinado pues actúe de forma que no es la más correcta.
19: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
2: 14 persones han estat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. I encara de l'àmbit policial, els Mossos han trobat 2 persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. En poques hores de diferència, la policia catalana ha localitzat un cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, a Aitona, i un altre al riu Segre, a l'altura de Lleida. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts a l'espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja el va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. També en waterpolo, el Centre de Natació Mataró continua celebrant el títol de Lliga aconseguit dimarts contra el Sant Andreu, sense gaire marge, però, ja que la setmana vinent disputaran la Final Four de la Champions femenina a Malta. De tot plegat, n'han parlat amb els companys de TV Mataró. És una informació de la Laia Sant Miquel.
22: Un trofeu que no ha estat pas senzill d'aconseguir. Després d'una fase regular pràcticament immaculada, el Sabadell i el Sant Andreu, subcampió i campió d'Europa respectivament, esperaven en el camí de les mataronines en el play-off pel títol.
23: Després d'haver perdut el dimecres anterior, el primer partit, ens vàrem sentir molt tranquil·les de saber que fent les coses una miqueta millor eren capaces de guanyar aquest Sant Andreu, no només a casa, sinó també tornar trencant aquesta imbatibilitat de 3 anys que feia que ens guanyaven.
22: Mariona Tarré va aturar el llançament de cara a l'Anton, que hagués tornat a posar l'empat al marcador en l'última jugada.
24: Em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a 2 braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
22: El proper i últim repte que li queda a l'Assolim Centre Natació Mataró començarà dilluns. Serà llavors quan es desplaçaran fins a Malta, seu de la Final Four de la Champions. El primer rival serà l'Olympiacos, unes semifinals a un partit que, si superen, podrien trobar-se en una hipotètica final jugant de nou contra el Club Natació Sant Andreu.
2: El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts i Virgander, amb 10 d'anotació i 11 rebots, va ser el més ben valorat. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Lucam Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Tomàs Satoranski explica com afronten aquest segon duel.
0: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque.
2: I el Barça d'handbol té aquesta setmana una de les cites destacades del curs. Disputarà la final a 8 de la Copa del Rei a Alacant. Els blaugranes, que s'estrenaran divendres en els quarts de final contra el Valladolid, busquen sumar el títol per 30è cop, el 13è consecutiu. Tot plegat abans d'afrontar la Final Four de la Champions la setmana vinent.

Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yard Act i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb èxit com Nois, durant el qual ha aparegut per sorpresa la també catalana Muixca. I Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment aquest migdia i la Patum completa, que ha de començar a 9:45 de la nit. Ahir dimecres, però, la plaça Sant Pere ja va viure la primera gran jornada de la festa amb protagonisme pel Tabal, les Guites i els Gegants Vells, acompanyats de la Cobla Pirineu, que van fer vibrar els i les berguedanes que van participar en els salts corresponents. Tot i la previsió de pluja, ahir la jornada es va poder celebrar sense complicacions. Avui, però, els ruixats podrien fer acte de presència, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida us ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 4 de juny. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciang ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a les carreteres catalanes. Un a la carretera G552, que talla la calçada a Arbúcies en sentit sud i que obre desviaments senyalitzats. El segon accident el trobem a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7 en direcció Tarragona, i que provoca 2 quilòmetres de cues. D'altra banda, també trobem cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. De fet, avui dijous serà un dia de canvi. A hores d'ara ja hi ha més núvols que no pas ahir i el cel s'anirà carregant amb el pas de les hores, principalment a Tarragona, a la Catalunya Central i també a Barcelona. Però el punt d'inflexió es produirà aquesta tarda quan el temps canviarà i molt. S'esperen tempestes a moltes comarques. Els episodis de pluja seran molt importants, sobretot a Girona i Barcelona. Atenció també a les capçaleres dels rius Llobregat, Fluvià i Ter, indrets on més aigua s'espera. També farà més fred a última hora de la tarda.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15. Hem tancat la portada i ara sí entrem en matèria. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris pels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
3: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
4: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
3: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
5: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit, Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucren tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta, d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
7: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
8: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
7: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable...

0: política lo que nunca debió salir de la política.
1: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
2: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui, a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les altes temperatures de principis de juny estan impactant de ple a les escoles i ja fa dies que els termòmetres en alguns centres escolars freguen els 30 graus. L'Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona ja planteja que els alumnes marxin a casa per la calor que fa a les classes. Ens n'informa BTV.
3: Més enllà dels exàmens, per als alumnes la calor és la gran protagonista d'aquests dies. Finestres obertes, ventalls i ventiladors no són suficients per abaixar les temperatures a l'aula.
4: La setmana passada va ser molt desmesurat. Molt dur, ha sigut molt dur per als alumnes i per nosaltres. Has d'intentar lidiar amb aquesta història de que els alumnes no estan còmodes, estan malament.
3: A l'Institut Montserrat Roig, diverses famílies ja han rebut un document per autoritzar els fills a sortir si se superen els 27 graus a l'aula. Es tracta de la temperatura límit que poden assolir aquests espais legalment.
5: Els alumnes han de venir cada dia al centre. Si és veritat que si la temperatura puja molt, les famílies havien de signar un compromís de o deixar-los sortir o bé venir-los a buscar o deixar-los aquí.
3: Davant la situació que es viu a les aules, el Consorci d'Educació de Barcelona té en marxa el Pla Clima Escola, que preveu climatitzar prop de 170 centres fins al 2029. Això sí, la llista se centra sobretot en escoles públiques de primària.
2: És una altra de les notícies destacades d'aquest matí. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
6: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
7: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
6: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc,

0: i encara causa una mort cada hora.
1: Però no tot són males notícies en l'àmbit sanitari. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per al tractament de fractures de canell que substitueixen el guix, provoquen menys molèsties als pacients i suposen un canvi econòmic i assistencial. És una informació de Roger Isern des d'Olot Televisió.
2: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell.
3: Sí que és cert que el pacient té més confort i així els resultats ho acrediten. I també col·locar un guix significa una despesa d'aigua, significa una despesa amb neteja, significa una despesa de residus, i aquí nosaltres no necessitem aigua, no generem residus o ben minimitzem els residus perquè això són fèrules reutilitzables.
2: Finalment, en quant a la sostenibilitat i l'impacte econòmic, l'estudi evidencia un estalvi potencial de recursos gràcies a la reducció del temps assistencial, la reutilització parcial dels dispositius i el menor consum d'aigua i materials. Per tot plegat, en el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, s'estima que el sistema de fèrules 3D estalviaria 4.750 euros anuals. Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: Tres quarts de vuit. Mobilitzacions aquest dijous a tots els centres de Nestlé, coincidint amb el final del període de consultes de l'ERO presentat per la direcció i que afectaria uns 300 treballadors a tot Espanya. Més de la meitat dels acomiadaments previstos, 178, corresponen a Catalunya. La direcció de l'empresa justifica l'expedient per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Els sindicats, però, ho rebutgen de ple i aposten per les previsions jubilacions als majors de 60 anys. I l'empresa química Dawn ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per reduir la plantilla de les plantes que gestiona el conjunt de l'Estat. Uns acomiadaments que afectarien 138 persones de les 732 que té contractades. D'aquests treballadors, 687 són els centres que l'empresa té a Tarragona. I el sector del metall reclama a les administracions més suport per potenciar la indústria de la defensa a tot l'Estat espanyol. Aquesta proposta l'han dut a terme en el marc de l'Observatori Industrial del Metall, que s'ha celebrat a Montsant Benet i que ha seguit de prop la Laura Mitjans de Canal Taronja Central.
4: Montsant Benet ha acollit l'Observatori Industrial del Metall, que ha comptat amb representants de Confemetal, la Confederació Sindical de Comissions Obreres Indústria i UGT FICA. En el marc de la jornada, els ponents han reclamat més suport a les administracions per potenciar la indústria de la defensa a tot Espanya i especialment a Catalunya, i més amb la situació de guerra que actualment es viu a escala mundial.
5: La indústria de defensa és una indústria que genera empleo estable, empleo con derechos. Es necesario que un país en este momento de incertidumbres geopolíticas, de agresiones como la de Putin o la del señor Trump o la del señor Netanyahu, sea un país que tenga un ejército disuasorio, no para agredir, no para atacar a nadie, pero sí para mantener una posición de disuasión.
4: Actualment a Catalunya, segons la patronal de Metal·lúrgia, manquen 8.000 llocs de treball. A banda, l'acte també ha posat sobre la taula l'atracció de talent i la necessitat d'accelerar la transformació digital. En definitiva, la indústria del metall té un pes del 6,2% del PIB nacional i s'hi dediquen més d'un milió de persones.
1: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals, una campanya que començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
6: Això és clau, no? Tens uns boscos gestionats, vol dir que tenim una qualitat de fusta més bona, els arbres més espaiats, i si hi ha un incendi, té un comportament més suau, no arriba a ser tan agressiu com si no ho tenim gestionat. No només ens n'hem de recordar tot l'any, sinó que per apagar els incendis la millor manera és actuar tot l'any.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana, les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i l'Estur de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
7: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
4: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels 12 finalistes de la convocatòria de Podcast 2026 promoguda per la xarxa i Ràdio 4 i dels 17 documentals televisius finalistes del Pitching promogut per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. D'altra banda, aquesta edició del MAC ha posat el focus en l'anàlisi de les audiències, la indústria de l'àudio i la intel·ligència artificial deia. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
8: Un any més, el MAC ha reunit bona part del sector audiovisual català per parlar de present i sobretot de futur dels mitjans. El MAC vol analitzar com els mitjans s'expressen i connecten amb la ciutadania.
9: Fins ara, quan parlàvem d'audiència, ens fixàvem molt en les dades, no? En quanta gent ens mirava, però no en què esperava de nosaltres la gent que ens mirava. I posar el focus aquí és molt important.
8: El contingut generat de manera sintètica, és a dir, amb intel·ligència artificial, ha centrat part del debat del mercat audiovisual d'aquest any. Durant la ponència d'obertura del certamen, l'especialista Elena Neira explicava que els continguts generats amb IA són formats cada cop més presents, especialment a les xarxes socials.
10: La intel·ligència artificial generativa tiene cosas muy interesantes, permite, por ejemplo, rebajar la barrera de entrada a los proyectos, permite que productoras pequeñas puedan ampliar la escala visual de sus proyectos, pero también es verdad que hay un riesgo más que evidente, ¿no?, para toda la comunitat creativa i professional de l'audiovisual.
8: El podcast també ha tingut espai en el MAC, s'ha parlat dels podcasts en català, que segons els experts és un sector fort però que encara té reptes per encarar el futur. Aquesta edició del MAC ha servit també per tenir un moment de reconeixement per Pepi Rafel, una de les primeres persones a fer televisió local a Barcelona.
1: El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final de la play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. El Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luca Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. El Força Lleida vol ampliar el nombre d'abonats en la tercera temporada a l'ACB. El club ha presentat la nova campanya amb un increment de preu del 10% destinat a incrementar el pressupost fins als 6 milions. Ens ho explica el Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
11: El Club Bordeus ha presentat la campanya d'abonaments, en què ha anunciat que enguany es passarà de 4.500 a 4.700 abonats. També ha presentat diverses novetats de cara a la propera temporada, entre elles l'eliminació del dia del club.
12: El carnet de simpatitzant és un carnet que tindrà un cost de 49 euros. No dona dret a vindre a tots els partits, però sí a un partit a la temporada que sigui de categoria B o C, és a dir, exceptuant Barça i Madrid.
11: Els preus dels abonaments tindran un petit augment del 10%, ja que el club considera que entre tots s'ha de fer un esforç per fer créixer l'entitat i celebrar els 3 anys a la CB.
13: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al pack que havia anteriorment, incloent els partits del club.
11: Els abonaments es poden renovar des del proper 4 de juny fins al 17 del mateix mes. Un cop passada aquesta data, s'alliberaran els seients per poder fer canvis de secció i obrir espai per a les noves altes.
1: Només 5 minuts per arribar a les 8 i us expliquem que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha comptat amb l'aparició sorpresa de la també catalana Muixca. L'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic i ens ho apropa el David Navarro.
14: L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
15: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
14: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
16: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
14: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
1: Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment al migdia i la Patum completa a 9:45 de la nit. Aquest dimecres, la plaça Sant Pere ja ha viscut la primera gran jornada amb el Tabal, les Guites i els Gegants Vells. Avui, però, estarem molt pendents dels ruixats que podrien aigualir la festa, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida anirem fins a les portes del Parlament, a la prèvia del debat, per buscar els arguments d'alguns dels seus protagonistes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciencs ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i el guitarrista de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Passen 3 minuts de les 8 del matí. És moment per conèixer quines complicacions hi ha a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs les retencions habituals d'hora punta. Ens comencem situant els accessos nord a la zona del Vallès, l'autopista AP7, com cada matí, molt carregada entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit Tarragona i també entre Sant Cugat del Vallès i Barberà en sentit nord. En sentit Girona també dels accessos del Vallès, com cada matí aturades a la C58 entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, sobretot d'entrada a la capital catalana, i d'aquesta zona dels accessos nord també la pota nord, retencions a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, a les rondes molt plenes també, sobretot en sentit Llobregat, a la ronda de dalt amb aturades entre les Roquetes i l'altura d'Horta, i la ronda litoral amb retencions entre la zona Fòrum i la Barceloneta. També dels accessos del Baix Llobregat hem de destacar aturades amb retencions intermitents a la B23 entre la zona del Papiol i fins a arribar a Esplugues de Llobregat, d'entrada a la Diagonal de Barcelona, i també aturades a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
2: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Com ens deies, o com deia jo ara, bona regirada del temps aquesta tarda i vespre, no?
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, la segona meitat d'aquest dijous serà d'un temps completament
0: doncs, tempestuós. De moment, aquest matí, no. Aquest matí la situació està sent molt més tranquil·la, per bé que s'estan començant ja a congriar els núvols en algunes comarques. Són més abundants en molts indrets de la Catalunya central, també del sud de Barcelona, comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre, i fins i tot al llarg d'aquest matí ja començaran a caure algunes primeres gotes, alguna pluja feble, efímera, local, poca cosa, especialment al Camp de Tarragona o també al voltant de Montserrat, al Penedès. Atenció a aquesta tarda. Tarda especialment avançada ja, cap a les 6-7 de la tarda. Tempestes que arrencaran del Pirineu, d'altres que es formaran amb ganes també al prelitoral tarragoní, cap al Priorat, cap a la Conca de Barberà, al Baix Camp, també a la Vall del Corb, en el cas del sud de Lleida. I avançada la tarda, ja gairebé aquest vespre, fortes tempestes a gran part de la Catalunya central, de Girona i Barcelona. Les més fortes, amb molt mala bava, la veritat, cauran a Osona, al Ripollès, a la Garrotxa, al Mollanès, al Berguedà, al Lluçanès i al Vallès Oriental, amb algunes tempestes bastant aparatoses, però ja diem, quan vagi acabant la tarda. I també la temperatura caurà en picat, estrepitosament, al llarg d'aquest vespre. De fet, aquesta propera vesprada farà més fred que no pas a hores d'ara. També estarà plovent una mica al llarg d'aquesta propera nit i matinada, sobretot a la costa, i ja retirant-se cap a la banda de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que s'ha de celebrar d'aquí una estona.
4: Bon dia, Elena. Sí, debat important i clau per a fer avançar la tramitació parlamentària dels pressupostos de la Generalitat. Sí, seran els primers des de l'any 2023 i els primers comptes de la Generalitat amb Salvador Illa com a president de la Generalitat i amb Jordi Riba. Ell és portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC. Diputat, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Volem conèixer més d'aquest calendari que s'obre d'aquí uns minuts aquí al Parlament de Catalunya i s'estima el dia 2 de juliol aprovació definitiva dels pressupostos.
5: Efectivament, avui fem l'anomenat debat de totalitat, que en el que discutim és si el Parlament opta i decideix que els pressupostos continuïn la seva tramitació parlamentària en el procés d'esmenes, en el procés de propostes de modificació que poden fer els grups parlamentaris. La setmana que ve torna a haver-hi comissions per les seccions pressupostàries i el dia 25 hi ha la comissió en la que es debatran doncs, aquestes propostes d'esmena, i la previsió, doncs, efectivament, és que el dia 2 de juliol pogués portar-se a terme el debat definitiu de aprovació del pressupost.
4: I uns pressupostos que pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre de l'any, tenint en compte que s'aprovaran tot coincidint amb la fi del curs polític i l'inici de les vacances d'estiu. Uns pressupostos també suficientment ambiciosos per regular, cimentar el creixement de Catalunya, tenint en compte que el 2027 serà un any ple de curs electoral?
5: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost. El futur veurem quin és, els pressupostos són una bona eina per afrontar el futur i per tant estem convençuts de que avui fem un pas endavant decisori.
4: I el debat de totalitat coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, a Barcelona, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027. Debat de totalitat pels pressupostos del 26 aquí a Catalunya, anunci del president del govern, dos senyals a favor de l'estabilitat, tot i l'ofensiva judicial?
5: Sens dubte, el disposar de les eines, dels instruments pressupostaris, són un senyal de normalitat i el govern doncs, de l'Estat ha optat, ha anunciat la voluntat de presentar el projecte de pressupostos del 27, que és sens dubte una bona notícia en si mateixa i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat, de voluntat de continuïtat i d'ambició perquè els comptes en definitiva concreten en partides, concreten en recursos econòmics aquesta voluntat d'avançar per una endavant d'avui aquí a Catalunya i amb l'anunci del president Pedro Sánchez d'avançar en el conjunt d'Espanya.
4: Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, tot a punt perquè comenci aquest debat de totalitat al Parlament de Catalunya. Recordem, els primers pressupostos de Salvador Illa, que freguen uns 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els pressupostos del 2023.
2: I que ja comencen doncs a caminar a partir d'avui per ser aprovats, com dèieu també, el 2 de juliol. Gràcies, Anna, bon dia, fins després. I més coses, l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat, com ara ens recordava Ana Ruiz, que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
6: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
7: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
6: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
7: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
6: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
2: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta, celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern, aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. Doncs a l'espera dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà, en funció del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, per exemple, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Gairebé un quart de nou del matí, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
8: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials, i 6 de cada 10 per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
9: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
8: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
2: Doncs un cop exposat el diagnòstic, volem entendre què hi ha realment al darrere d'aquest canvi de patró i què implica per a la salut d'aquesta generació. Ens acompanya el doctor Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctor Frino, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
10: Buen día, es un placer estar aquí con ustedes y saludarlos esta mañana en un tema tan importante como el que están tratando, realmente que es muy preocupante.
2: Doncs anem al gra una mica, doctor. Salut confirma que l'ús de vapers entre els adolescents s'ha més que doblat en 4 anys. Què explica aquest augment tan accelerat i què li preocupa més des del punt de vista clínic? Podríem parlar d'una epidèmia del vaporeig?
10: Sí, tranquilamente. Perfecto lo que estás diciendo, porque toda la industria que fabrica estos dispositivos, que se encarga de vender su producto, que es la adicción a la nicotina. O sea, el producto no es vender cigarros o vender cigarrillos o pipas o cachimbas o lo que esté en el mercado, sino es vender adicción a la nicotina. Y ese es el punto. La droga nicotina es terriblemente adictiva. Le gana la cocaína, le gana el alcohol, le gana la marihuana. Entonces, cualquier dispositivo que use una persona genera adicción y los va entrando en este círculo que es el consumo de tabaco o equipos y aparatos similares. Así que realmente nos preocupa mucho. Hay un trabajo publicado, y los invito a leer la nota que ha publicado la SOCAP, en la nota de prensa que ha publicado SOCAP, que nos muestra que los chicos que fuman una vez por mes se transforman en fumadores en 40% en poco tiempo. Es realmente terrible. O sea, 4 de cada 10 chicos que han fumado una vez al mes se han transformado en fumadores diarios. Esto es algo realmente terriblemente preocupante. Están usando muchos dispositivos porque creen que no son tóxicos, como acabas de decir tú. Pero ya tenemos chicos de 19 años que hicieron cáncer de lengua por estos aparatos, ¿eh? Así que eso está publicado en la revista Pediatrics.
2: I què és el que fa que aquests dispositius siguin tan addictius i tan perillosos per a cervells adolescents en ple desenvolupament?
10: Mira, lo que ocurre es que una persona no debe respirar nada más que aire. Y cualquier sustancia que le agreguemos, que es un humo, un vapor o lo que tú me digas, no es aire, no corresponde estar en el pulmón. El pulmón no resiste tóxicos. Por eso hemos tenido tantas veces pacientes en la historia de la medicina, ¿no? Pacientes porque han respirado polvo de piedra, pacientes que han respirado humo, pacientes que trabajan en empresas metalúrgicas que tienen enfermedades pulmonares, porque el pulmón no resiste. No es como el tubo digestivo que está preparado para consumir cosas diferentes. Nosotros solo podemos respirar aire y cuanto más puro mejor. Pero esto le han hecho creer a la gente que un vapor, mentira, no es ningún vapor, es una suma de productos químicos tóxicos para el pulmón. Diga.
2: És que no tenim massa temps i m'agradaria poder preguntar-li una altra qüestió, si pot ser amb resposta breu. En aquest context, diverses entitats de salut lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per a una nova llei de prevenció del tabaquisme i justament d'aquests nous dispositius en un moment d'estancament del consum, però d'auge, com explicàvem ara, de noves addiccions entre joves. Què implica aquest retard i quines mesures són imprescindibles perquè aquesta llei sigui valenta?
10: Estos productos tendrían que estar prácticamente prohibidos porque la gente, al tenerlos a su alcance, los compra. Esto de la ley que tú nombras es la base para poder proteger a la población. Piensa que esto apunta a chicos que son menores, que son pequeños, 14 años, o incluso más jóvenes, se está viendo. Siempre se empezó a fumar de joven y esto no cambia. Entonces esos chicos no tienen la manera de pensar de un adulto y pueden protegerse. Así que necesitamos que la ley los proteja. Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años, y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante, incluso antes de lo que el tabaco hacía.
2: Doctor, li agraïm moltíssim doncs que ens ho hagi explicat. Nosaltres hem intentat contribuir-hi, deixar-ne constància, si més no. Alejandro Frino, gràcies i bon dia.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: D'emergència, els túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del que estava previst. Ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha visitat les obres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, de la seva banda, ha dit que el servei ferroviari dels regionals i la R2 Sud, afectats pels treballs, es restablirà en pocs dies, després de fer proves de seguretat. D'altra banda, Adif ja té a punt el macroprojecte que ha de reformar de manera integral tots els túnels situats entre Sitges i Castelldefels. Es tracta d'un projecte redactat l'any 2021 i que preveu una inversió superior als 280 milions d'euros. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i també el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
11: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst.
12: Seria efectivament l'ampliació de uno de los túneles del lado montaña para convertirlo en un túnel de doble circulación, y este túnel se convertiría en una especie de túnel de seguridad, de evacuación, de emergencia, ¿no?
2: No deixem el Garraf perquè Cubelles tindrà l'any que ve un quilòmetre més de platja. Les platges de les Salines i de les Gavines, situades entre Cubelles i Cunit, estaran connectades a peu gràcies a una nova platja que tindrà un quilòmetre de llargada i una amplada mitjana de 20 metres. Aquest nou espai sorgirà de la reversió de les instal·lacions marítimes que Endesa feia servir per a la refrigeració de la central tèrmica del Foix. Els treballs per demolir i desmantellar el complex portuari van començar l'any 2025 i avui s'ha confirmat que avancen al ritme establert. L'Ajuntament de Cubelles destaca que amb aquesta actuació es revitalitza una zona marítima que durant anys esperava un port esportiu que mai s'ha arribat a construir. Mentrestant, el consistori ja treballa per triar el nom amb què es batejarà aquesta nova platja del municipi. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciencs ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a les Champions de la temporada vinent. I el Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. Mentrestant, el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luka Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Sara Monforte continuarà a la banqueta de l'Espanyol dues temporades més. La renovació arriba després que el conjunt blanc i blau hagi aconseguit la permanència a la Lliga F amb solvència. Serà la tercera temporada de la tècnica castellonenca liderant el primer equip a la màxima categoria femenina.
13: La veritat que es podrà donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. I m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot també, veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
2: Arribarem a dos quarts de nou explicant-vos que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final serà prevista per el 2 de juliol. El diputat del PSC, Jordi Riba, ha posat en valor el pas endavant que veu en el periple que afronta el seu dia clau.
2: Uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país, i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat.
1: De seguida tornarem a les portes del Parlament per buscar els arguments de més protagonistes de la sessió d'avui. En concret, parlarem amb David Cid, portaveu dels Comuns a la cambra. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
3: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades, a més, de calamarsa o de pedra. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i de Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Wineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposaran un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que ha de començar d'aquí a poca estona.
4: Hola, Elena. Sí, un tràmit que s'ha de superar sense problemes. Aquest matí al Parlament de Catalunya, gràcies a la majoria formada pel PSC, Esquerra i Comuns. Per cert, que el president Salvador Illa va arrencar el sí dels Comuns gràcies a importants contrapartides en matèria d'habitatge dins aquest projecte de pressupostos. I amb David Cid, ell és portaveu de Comuns al Parlament. David, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Volem fer un ràpid repàs de les diferents mesures que vau acordar amb el president.
5: Sí, bàsicament la nostra prioritat, i és la prioritat de país d'habitatge, hi ha quatre pilars molt clars. La primera és accelerar la construcció d'habitatge protegit de lloguer, HPO. La segona és rehabilitar, la rehabilitació dels nostres barris, 400 milions per any per aquest pla de barris. La tercera és ajuts lloguer, que la gent tingui més ajudes per poder pagar el lloguer, que és la gran dificultat que tenen per arribar a final de mes. I finalment també aquesta llei per prohibir les compres especulatives. L'habitatge és per viure, no és per fer negoci, no és l'equivalent a una acció de borsa o a un lingot d'or.
4: I el debat de totalitat aquest matí, avui al Parlament, coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027 i anunciava la partida en habitatge serà històrica. Hi ha un element connector entre el que va pactar Comuns amb el president Salvador Illa i l'anunci ahir del president del govern? L'habitatge se situa ja en l'epicentre de la conversa política?
5: Tant de bo sigui així i tant de bo d'una vegada el Partit Socialista a nivell de l'Estat entengui que ha de ser la prioritat. Nosaltres hem estat molt crítics malgrat estar al govern amb la ministra d'Habitatge. Jo crec que qui realment està exercint de ministra d'Habitatge en el govern de l'Estat és Pablo Bustinduy, que és qui està marcant la ratlla, per exemple, no?, aquests grans fons voltor que estan fent negoci amb l'habitatge, i el que cal és que d'una vegada per totes el Partit Socialista, si té sentit que continuï aquesta legislatura, és perquè entoma l'habitatge com la màxima prioritat. No pot ser, per exemple, que en aquest cas la pròrroga, no?, dels contractes de lloguer l'estigui negociant en solitari el nostre ministre Ernest Urtasun, mentre la ministra d'Habitatge pràcticament ha desaparegut. No? Per tant, tant de bo aquest anunci no sigui un brindis al sol i d'una vegada per totes el Partit Socialista entengui també a l'Estat que l'habitatge és la màxima prioritat.
4: Els pressupostos del 2026 pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre d'aquest any i difícilment el 2027 la negociació pressupostària serà molt complicada, ja que entrem de ple en calendari electoral. Són uns pressupostos suficientment ambiciosos per cimentar el creixement de Catalunya independentment que el 2027 no hi haguessin pressupostos?
5: Amb aquesta intenció els hem negociat també nosaltres i aquest no darrer acord que hem tancat per millorar-los, perquè entenem ja que estem davant d'uns pressupostos de legislatura que segurament, com deia, s'executaran pràcticament el 2027. No? I per tant nosaltres per això vam demanar aquesta millora, sobretot també centrada de nou en habitatge, amb aquesta voluntat que arribéssim no només a aquests 1.500 milions d'euros en habitatge que teníem ja a l'acord, sinó fins als 2.500 a l'acabar la legislatura, i sobretot extendre mesures, per exemple la rebaixa del preu del transport públic, que hem aconseguit també fruit dels Comuns aquesta rebaixa del 50% en el preu del transport públic, que no només fos el 2026, sinó que fos el 2027 i el 2028. No? Per tant, també nosaltres el que hem intentat és que aquelles mesures que afecten directament a la butxaca de la gent les tinguéssim també el 2026, 2027 i 2028.
4: David Cid, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Elena, pendents ja de l'inici del debat de totalitat aquí al Parlament de Catalunya. Recordem que es tracta dels primers pressupostos de la Generalitat des de l'any 2023, també els primers pressupostos amb Salvador Illa com a president de la Generalitat, uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment del 22% respecte als comptes del 23.
1: Jornada, doncs, d'intensa feina avui aquí al Parlament, si més no, de manera dialèctica. Gràcies, Anna, que vagi bé. I enmig de la tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i amb Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació ara del Marc Dalmau.

0: independentistes catalanes i nacionalistes tant en Euskadi com en Catalunya.
1: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
0: La llei d'amnistia, al igual que les medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
1: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
2: I molt pendents avui també, igual que ho estan el govern i la comunitat educativa, de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació que es va registrar durant la darrera consulta, la celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha adoptat de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Abans de l'aturada general convocada demà, en funció, això sí, del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Arribarem a 8:45 explicant-vos que el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
3: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
4: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
3: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
2: En aquest context, els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en Xarxa una acció decidida a nivell legal

0: per part de les administracions.
1: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante.
0: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona quan ja comencen a notar-se al carrer les restriccions pels preparatius. Critiquen durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics, perquè, diuen, fan èmfasi en que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que es desenvoluparà dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, però també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
2: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat, és un pur anacronisme que no podem normalitzar.
3: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prevost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
0: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó 14 amb candeletes. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
4: Lleó 14 parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
5: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El Centre de Recerca i Desenvolupament de la UPC de Terrassa ha contribuït de forma decisiva en la creació del telescopi més gran del món que s'està construint a Atacama, a Xile. Més detalls amb Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
6: Un equip d'investigadors del CD6 de la UPC ha desenvolupat un sistema òptic pioner que s'aplicarà en el telescopi més gran del món. Servirà per calibrar el mirall principal de l'Extremely Large Telescope, un nou aparell d'observació astronòmica situat a Xile, al desert d'Atacama. Aquest gran mirall de 40 metres de diàmetre es compon d'unes 800 peces hexagonals, les quals s'han de netejar periòdicament.
7: I per poder-los netejar i mantenir-lo en marxa, el que es fa és cada dia treus dos, els neteges, els hi fas un recobriment i els tornes a posar. Doncs per això el que ens han demanat és un sistema que permeti fer l'alineament de dos miralls consecutius quan es tornen a posar un al costat de l'altre.
6: El client és l'empresa IDOM del País Basc. El nou telescopi de llum visible i també infraroja serà, amb molta diferència, el més gran construït fins ara. S'obre així una nova etapa en l'observació del cel i de ben segur que l'aportació de l'UPC trobarà el seu camí dins l'exploració de l'univers.
0: I abans dels esports us expliquem que avui és el dia de Corpus, una festa molt arrelada a ciutats com, per exemple, Reus. En uns minuts allà arrenca la festa a la capital del Baix Camp amb els gegants i amb el clàssic esmorzar de coca amb cireres. Allà hi tenim el Joel Gomis i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Entenc que aquesta hora ja està tot a punt per la festa, oi?
8: Bon dia, companys. Doncs exactament, està tot a punt i una cosa que ens ho fa saber és que els gegants estan preparats ja en aquesta entrada de l'Ajuntament de Reus. Anem a parlar tot plegat d'aquesta festa. Com dèiem, primer amb el primer protagonista, que són els gegants, en parlem amb l'Ernest, que és cap de colla de la colla gegantera. Ernest, bon dia.
9: Bon dia.
8: Ho dèiem ara, estan preparats. Què és el que ha de passar al llarg del matí de Corpus?
9: Bé, doncs a 9:15 han de sonar les campanes amb el toc de festa i a partir d'aquí sortim a ballar, que avui a la plaça Mercadal venen els nens i nenes de les escoles de Reus i a menjar com cireres i a veure ballar els gegants.
8: I després, si no m'equivoco, hi ha cercavila pels carrers de la ciutat, eh?
9: I després, sí, anem a cercavila, ballant pels carrers i places.
8: A més, és un dia important perquè és el primer dia així gran que els gegants surten a Reus de l'any, no?
9: Sí, diguem que dijous de Corpus és l'inici de temporada oficial, alguna sortida hem fet abans, però l'inici ja és allò que ja se't posa la pell al cos de Sant Pere, de Festa Major, de tot això.
8: A més, és que hem dit que fins a 9:15 no hi ha el toc de campanes, però ja podem veure molts nens i nenes que s'estan ja començant a col·locar aquí a la plaça esperant que arribi aquest moment.
9: Sí, sí, sí, ja és habitual la plaça plena abans de que sortim, sí, sí.
8: Doncs Ernest, que vagi molt bé, moltes gràcies per atendre'ns.
9: Gràcies.
8: I parlem de l'altre gran protagonista del dia, que és la coca amb cireres. En parlem amb la Iolanda de Reus Cultura. Iolanda, tot això ho fa en el Forç Històric, el tenim pobre, desperdicat, repartint, però d'on ve aquesta tradició a la ciutat de Reus de la coca amb cireres?
10: Hi ha alguna teoria que ha anat sortint d'on veritablement quan comença a fer-se la coca amb cireres, però estem parlant de fa uns quants segles. Hi ha una teoria que diuen que la plaça de la Farinera era on hi havia un molí on feien la farina i a la primavera netejaven tota la farina i els excedents o la farina que no podien vendre la recollien i feien coques. Aprofitant que també és una època de cireres, aprofitaven també les cireres que tenien per poder-les posar a la coca i llavors les repartien gratuïtament.
8: I a més tot això coincidia amb el dia de Corpus, que també sortien els gegants.
10: Exacte, tot coincidia, tot estava en el mateix moment. I és cert que, segons ens consta, sí que fa algo més d'un segle que es va tornar a recuperar a Reus el fet de fer coca amb cireres específicament per Corpus.
8: Doncs Iolanda, moltíssimes gràcies i com veieu, companys, és un dia que la gent de Reus estima molt perquè a més, com ens comentava l'Ernest, també dona una mica aquest tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere que arribarà a finals de mes. Per tant, expectants en com comença aquest Corpus i sobretot desitjant que el temps ens ho respecti i que no plogui, sobretot.
0: Doncs és temps ara per als esports amb la Marta Casas. Marta, bon dia. Avui tornem a la piscina. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
11: Bon dia, doncs sí, van aconseguir el que és el primer títol de la història d'aquesta secció femenina del Catalunya i va ser imposant-se a la final davant l'Atlètic Barceloneta. Ja havien guanyat el partit d'anada d'aquesta final a la piscina Sant Jordi i van tornar a imposar-se en la tornada als banys de Sant Sebastià. Aquest equip entrenat per Javi Belmonte que aconsegueix el títol i també la classificació per la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de la CB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan, per tant, obligats a guanyar demà l'Olímpic si no volen quedar eliminats d'aquesta fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de la CB si guanya el Palau Lucan Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. I la selecció espanyola de futbol jugarà aquesta nit el primer partit de preparació per al Mundial que comença d'aquí a una setmana. El combinat s'enfrontarà aquesta nit a la selecció d'Iraq, a Riazor, a partir de les 9. Un duel en què encara no hi serà Lamine Yamal, que continua fent treball de recuperació de la lesió als isquiotibials al marge del grup. El seleccionador Luis de la Fuente, però, es mostra confiat en que el blaugrana estarà disponible per al debut del dia 15 contra Cap Verd.
12: No os adelanto, ninguno de los tres va a estar. Seguro que no van a jugar ninguno de los tres, pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
11: I el pilot de trial, Toni Bou, ha fet història una vegada més a Piera, al seu municipi natal. Bou ha aconseguit el tercer rècord Guinness, completant 53 salts consecutius sobre barrils, només amb la roda del darrere de la moto. És una informació de Maria Moix, de Canal Taronja Noia.
13: El 39è campió del món de modalitats indoor i outdoor ha aconseguit un nou rècord Guinness, el seu tercer. El pierenc ha aconseguit saltar...
14: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
15: 90.7 FM. Molt bon dia,
16: Cardedeu, capital del món.
11: Avui és dimecres 3 de juny de 2026.
16: I per què és un dia especial? Doncs perquè estem d'aniversari de festa grossa de celebració. I és que avui us hem de donar la benvinguda al...
11: a l'Infopodcast número 600.

0: Va, Susana, aquest dia ha de ser especial. Què ens expliques? I crec que començarà de forma molt especial.
1: Sí, sí, és especial perquè és el número 600 i a més és especial perquè avui és el Dia Mundial de la Bicicleta.
0: Sí, senyora! Un dia en què no hi podrem anar, tu i jo.
1: Avui també Sant Isaac i Santa Oliva.
0: Isaac! Bon vermut!
1: I tal dia com avui, però de 1992, presentava l'informatiu la Sílvia Gunter i ens explicava que s'estava començant a urbanitzar el barri dels Dominics.
0: Mare de Déu Santíssima! T'imagines que tu t'hagués quedat sent camps fins que Mordó i quina meravella. Per cert, des d'aquí
1: no una salutació. Camps, no eren camps, de fet era bosc.
0: Sí. De fet, des d'aquí una salutació, perdona, deixem anar enrere, a l'Oliva, perquè que bé que ens assessora sempre amb les pintures, eh?
1: Correcte. Va, i avui acabem dient buscar, per Corpus i per Nadal, els sastres maten la fam.
0: Has vist? S'ha d'anar mudat per religió. Eh?
1: S'ha d'anar ben vestit, quan són les cites importants. Ara això, els sastres pobres no maten la fam ni...
0: Que quan et porten a la foguera, no? A la Santa Inquisició, que vagis ben engalanat. Vinga, va, comencem explicant que la gent gran de Cardedeu va ser present a la 27a edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya. És a dir, que en el primer saló no eren gent gran. Fira Gran 2026, que va tenir lloc del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Es tracta d'un espai que reuneix serveis, productes i iniciatives que promouen l'envelliment actiu i participatiu.
1: Com d'important és això?
0: Enguany, l'espai expositiu ha comptat amb més de 80 empreses i entitats de diversos sectors, des de salut i benestar, noves tecnologies, cultura i lleure, entre d'altres.
1: Molt bé, perfecte. Molt interessant, Enric, i passem ara a parlar del temps, que també ens interessa bastant.
0: Doncs sí, és que ens espera una davallada, com haureu notat, de les temperatures, com haureu notat, que tocarà fons divendres, com notareu, amb alguna sorpresa en forma de pluja de cara dijous a última hora, així que aprofiteu per refredar les cases per dins, i és que a partir de dissabte tot cap amunt. Mareta el que ens arribarà.
1: Sí, sisplau, aprofiteu, que refredi tot, perquè després no hi haurà qui ho aguanti.
0: I això no volem dir amb aire condicionat, sinó obrint les finestres i passejant a les nits.
1: Exacte. Va, i passem ara a l'horta.
2: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
0: Maria! Poseu encoixinat! De fet, l'encoixinat que podeu posar a l'hort pot ser palla, pot ser matèria orgànica triturada, és a dir, restes de branques, etc. Poden ser la fullaraca que heu apartat a l'hivern. Poden ser mil coses, des de... Hi ha gent que posa també llana d'ovella. Poden ser moltes coses, això sí que sigui sempre orgànic, no un cardeu allà pots de plàstic per tirar.
1: Això no ho vas dir l'altre dia, ja, allò de l'encoixinat.
0: No vaig dir tantes opcions, i tampoc que es podia posar llana d'ovella, així que esquileu a les ovelles que tots teniu a casa.
1: Va, dimecres, porta a porta, això vol dir que les blaves heu de treure l'orgànica i els envasos, les verdes la resta i les grogues no teniu recollida. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs Palau Gatell i Estalvi.
0: Doncs sí, i amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui, Susana, hem d'explicar als nostres i les nostres oients per on poden seguir l'alenada.
1: Per totes les vostres televisions locals. I aquí a casa nostra, doncs pel 38 de la TDT, pel nostre canal de Telegram, per www.rtv-c.cat i si voleu saber quan s'emet, doncs...
0: Seguiu l'Instagram. És un Instagram superactiu que us encantarà. Segurament ja el seguiu, cas que no ho feu. I alerta, alerta, perquè totes les cançons que us hem estat posant aquests últims dos mesos formen part de l'alenada. A partir de demà anirem posant els seleccionats.
1: Molt bé, i amb això...
0: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
1: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
0: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de...
1: Telegram, Salut i Poble, Consell de Preciositat i Feu-vos Sàcies.
0: Ah, i ara la Susanna se'n va cap al MAC. Ens veiem tots i totes allà.
1: Desitgeu-me sort.
3: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Cardedeu. Són les 9. Ràdio, música, podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: els Estats Units han forçat un nou intent d'alto el foc entre Israel i el Líban en unes negociacions celebrades a Washington en un context d'intensificació dels combats al sud del territori libanès. La reunió ha estat tutelada pel secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio i ha comptat amb representants dels dos països, entre ells l'ambaixadora del Líban als Estats Units, Nada Hamadeh. L'objectiu és consolidar una treva després de setmanes d'enfrontaments i sobre la taula hi ha dues exigències que continuen bastant allunyades. El Líban reclama la retirada de les tropes israelianes del sud del país perquè l'exèrcit libanès recuperi el control de la zona, mentre que Israel exigeix el desarmament complet de Hezbollah. A les converses arriben després d'un mes de molta violència i de més violència que ha provocat més de 2.000 morts i més d'un milió de desplaçats. Malgrat els esforços diplomàtics, els atacs continuen sobre el terreny, especialment en el sud del Líban. Aquest nou moviment diplomàtic també s'emmarca en l'estratègia de Washington per reduir la tensió regional i facilitar altres negociacions obertes a l'Orient Mitjà. De moment no s'ha anunciat cap acord definitiu, però les dues parts mantenen el contacte sota mediació nord-americana amb l'objectiu d'evitar una nova escalada del conflicte. És dijous 5 de juny del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube Televisió de Cardedeu, a través de YouTube Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, la Laia de Déu, ja sabeu que cada matí fem entrevistes, doncs la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, entrevistarà, ara mateix us ho explico, perquè tenim alguns problemes. La Laia Déu, des d'Ona Codinenca, entrevistarà Carals Vinyals, regidora de Cultura, per presentar la programació musical de les nits a Can Xifreda, i la Laia es trobarà en directe des del mateix lloc on faran aquesta presentació. Després, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, entrevistarà a Magalí Lladó, de la Biblioteca de les Coses de la Comunalitat de Cardedeu. I amb la seva tocada segur que és el torn d'endinsar-nos amb un gastronòmic del nostre territori. Avui a la Foc Lent, nosaltres des del 9FM parlem amb el propietari del restaurant de Cala Cinta, en Ferran Rovira. Cala Cinta és un hostal que es troba a la Lou, a Sant Agustí de Lluçanès, i que ara farà 25 anys que l'han reobert. A 11:15, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i alguna recomanació d'alguna sèrie. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'Ajuntament de Vic ha aprovat la cessió de l'espai del rebost solidari que gestionava Càritas. Ha de servir de magatzem per una dotzena d'agroproductors que abasteixen alguns menjadors escolars. Andreu Jiménez.
2: Tot i que el tancament és efectiu des del desembre del 2024, el ple de Vic va formalitzar el dilluns l'últim pas per abaixar la persiana del rebost solidari, ubicat al carrer Pallaire Dolcet. El canvi del model d'atenció a les persones amb necessitats i la voluntat d'evitar la cronificació van ser en aquell moment els motius principals a la decisió de tancar l'espai, consensuada entre totes les parts. Sentim a la regidora de Benestar i Família, Núria Homs.
3: Es va treballar conjuntament la transició cap a models més inclusius i normalitzadors, basats en targetes moneder, ajuts directes, acompanyament social i derivació a nous recursos alimentaris comunitaris.
2: L'Ajuntament vol recuperar l'espai per desenvolupar-hi altres projectes d'interès per a la ciutat, però el dictamen per revocar la cessió a Càritas no va ser vist amb bons ulls per bona part de l'oposició. Des d'Esquerra Republicana, la seva portaveu, Maria Balàs, concretava que el rebost encara abasteix algunes famílies. En la mateixa línia es

0: denunciaven des de la CUP. Susana Vives deia que no es qüestiona la revisió dels models d'atenció, però demanen trobar una alternativa.
1: La targeta Moneder no arriba a totes les persones. Les persones que es troben en situació administrativa irregular no poden accedir-hi, mentre que el rebost solidari continua sent un recurs imprescindible per tot aquest col·lectiu.
0: Des del PSC, Josep Pou remarcava que l'entitat sí que està presentant el servei que s'especificava en el contracte.
2: Nosaltres sabem que hi ha entitats que van a recollir aliments per persones. Sabem que hi ha persones físiques, famílies, que van allà a recollir aliments i que se'ls hi dona. No entenem que fa 15 dies per part de l'Ajuntament es demani el rebost solidari de Vic, gestionat per Càritas, en aquest local, que doni aliments a una família, i ara estiguem aquí dient que els hem de fer fora perquè no compleixen aquesta funció.
0: Arnau Martí, dels Comuns, criticava les formes i demanava reobrir el diàleg amb Càritas.
3: Per nosaltres no és un canvi de model, sinó que és una reducció de cobertura evident. En anteriors anys, la cobertura que es donava del rebost solidari era molt més àmplia del que avui dona aquestes 45 targetes de 45 famílies de la ciutat.
0: El dictamen va prosperar amb els vots a favor del govern format per Junts i Ara Vic, amb els de Som Identitaris i la regidora no escrita Elisenda Carrera. Anglada exposava que del servei del rebost solidari se beneficien altres municipis de la comarca i aquests han de col·laborar, en parla Josep Anglada de Som Identitaris.
4: No hi ha cap ciutat d'aquí Vic que estigui desatès des dels casals, des del targeta Moneder, des del Tupí, etc. No hi ha cap persona. O sigui, aquest local que tenim aquests moments, aquest rebost solidari, els únics que se'n beneficiaven eren, com he dit abans, altres municipis de la comarca d'Osona.
0: La regidora Oms va explicar que a la ciutat hi ha una xarxa alimentària, més enllà de les targetes Moneder, com les beques menjador per als infants o el menjador social. L'espai del local del carrer Pallaire Dolcet podria ser així, si queda acordat, un centre logístic per una dotzena de grup productors que formen part del programa Mengem d'Aquí, que abasteix de menjar una quarantena de menjadors escolars d'Osona i el Lluçanès.
5: I el Consell Comarcal del Ripollès presenta l'estratègia i el programa d'actuacions comarcals Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan.
6: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'estratègia comarcal de bases 2026-2030 i el programa d'actuacions comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
7: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits i de si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs, pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
6: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès, però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
8: En tema de residus, estem treballant molt doncs, amb els canvis de què s'han fet, de contenidors, està el tema de tancar també el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors. Doncs l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
6: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
8: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que encetarem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots els diferents estaments, per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
6: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia, o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.
5: I les escoles bressols municipals viuen setmanes de mobilitzacions arreu del territori i les professionals del sector reclamen més recursos i un major reconeixement per l'etapa educativa de 0 a 3. Així que avui hem volgut anar a visitar les de Cardedeu per saber com estan vivint-ho. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
9: Doncs sí, Ona, així és que les seves reivindicacions s'han fet visibles, com sabeu, les darreres setmanes en dues manifestacions i amb la iniciativa dels Dimecres Grocs, una acció que vol posar en valor el paper educatiu de les escoles bressol. Les educadores defensen que aquests centres són molt més que un espai de cura dels infants i reivindiquen el seu paper clau en el desenvolupament d'aquests. Escoltem a Lídia Jiménez, directora de l'escola bressol Can Serra.
10: Som a etapa educativa, que no cuidem a les criatures, sinó que estem educant, sostenint i acompanyant els seus tres primers anys de vida, on comencen a iniciar-se molts dels aprenentatges que vindran després. Socialització, cura, autonomia... Tot això es desenvolupa aquí, a l'escola Bressol. I és una etapa molt oblidada, però és una etapa molt important en el desenvolupament de les petites criatures.
9: Les educadores defensen que els primers anys de vida són determinants en el desenvolupament dels infants i reclamen que aquesta realitat es tradueixi en més recursos humans als centres. Entre les demandes hi ha la incorporació de parelles pedagògiques a les aules, de manera que dues professionals puguin compartir la tasca educativa i l'acompanyament dels infants.
10: Nosaltres, com a escola, tant els Daus com a Can Serra, les dues bressols municipals d'aquí Cardedeu, tenim uns equips molt potents darrere que intentem tirar endavant el nostre projecte pedagògic. Però sí que és veritat que notem que tenim una manca de recursos i que les criatures tan petites han de ser mirades, sostingudes i acompanyades amb més personal docent. Perquè ara estem fent el que podem, però necessitem poder dur a terme el nostre projecte educatiu amb els recursos necessaris perquè sigui possible.
9: Per fer visible aquesta reivindicació, els equips educatius participen cada dimecres en els anomenats Dimecres Grocs, una acció en què les professionals vesteixen samarretes d'aquest color per recordar que el 0 a 3 és una etapa educativa essencial que asseguren necessita més reconeixement i inversió.
5: I Esquerra de Sant Joan es queixa dels talls reiterats a l'economia del RAC, del BAC, i l'Ajuntament es planteja rescindir del contracte de l'empresa responsable del subministrament elèctric. Isaac.
6: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple per què es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del BAC. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
11: Tal com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
6: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i el Bric va preguntar-li això.
12: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa, en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
6: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de citar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho hem parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.
5: I el ple de l'Ajuntament de Mollà ha aprovat el document de validació tècnica per la rehabilitació del futur equipament cultural a les faixes 2, Laia de Déu.
13: Aquest tràmit és la passa prèvia necessària per redactar el projecte executiu definitiu i fixar quins han de ser els criteris arquitectònics, funcionals i d'eficiència energètica de l'obra. El document ja defineix com es distribuirà el complex cultural, i és que la principal novetat és que el teatre, l'escola de dansa i l'escola de música s'integraran en una sola planta, fet que permetrà deixar una gran zona porxada a la planta d'accés. Per la seva banda, el pis superior es reservarà per altres espais lliures sense un ús específic, a excepció de la zona que ocuparà el mateix teatre. Precisament, recuperar l'escola de música és una de les reivindicacions del sector cultural i associatiu del poble. A més d'unificar aquests tres serveis en un sol nivell, el projecte inclou la rehabilitació de la façana del cost oest de l'edifici. També es crearan elements de transició entre els diferents espais per garantir una continuïtat urbana i aconseguir una major eficiència energètica en tot el bloc.
5: Després de 10 anys, la guingueta del Terrat d'en Cols demà es posarà en funcionament. Un projecte que s'ha plantejat com un espai de trobada en què administracions i entitats treballen plegades per oferir activitats obertes a la ciutadania. Andreu Jiménez.
0: 6 anys després de la seva construcció, aquest divendres la guingueta del Terrat d'en Cols obre les portes als veïns i veïnes de la ciutat. El projecte, que es va gestar el 2016 però no va prosperar perquè el concurs va quedar desert, ara la caseta de la pista s'ha condicionat i ja està a punt d'encetar la seva primera temporada. Núria Homs és regidora de Benestar i Família de l'Ajuntament de Vic.
14: A partir doncs, de la Comunalitat de Vic i entitats també vinculades, diverses de la ciutat, s'ha fet una proposta col·laborativa que es faran diverses activitats, pivotat per l'Associació de Veïns del barri de la Calla. La gràcia de tot plegat, o el més interessant, és aquesta col·laboració públic-privada, privada en tant que entitats, que sempre fa que passin coses i coses positives, no?
0: Un projecte que es va plantejar com un espai de trobada obert a tot el teixit associatiu, amb una clara voluntat social i de dinamització comunitària. Així ho explica el membre de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Calla i impulsor del projecte, Pep Comeres.
15: Ens vam inspirar una mica amb el que era l'embarcador del Ter de Manlleu, no? Pel fet de que doncs, tenim un riu que no és el Ter, i una de les idees que vam dir doncs, és que això podia ser com un punt d'informació d'aquesta anella verda, no? També, sí. A part de servir, doncs, per això que us deia, de punt de reunió i de comunicació dels veïns del barri.
0: És una prova pilot en què administracions i entitats treballen plegades. Clara Cusó, tècnica de la Comunalitat de Vic.
16: Aquí ens hem posat d'acord moltíssimes entitats que hem constituït una assemblea gestora. Hem elaborat entre totes un reglament de règim intern en el qual doncs, gestionarem l'espai, no?, de manera col·laborativa. I la idea de l'espai és que doncs, s'hi puguin oferir propostes d'oci alternatiu a la ciutat, però que també està bé que hi hagi aquests espais de trobada més informals, més des de l'economia social i solidària o des de projectes autoorganitzats.
0: A partir de demà, Vic podrà gaudir finalment d'aquest nou espai comunitari obert a la ciutadania, pensat per acollir activitats d'oci sense finalitats comercials ni lucratives.
5: I una vegada al mes, Sant Feliu de Codines rep la visita de la Unitat Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona, Laia de Déu, una codinenca.
13: Es tracta d'un servei gratuït on els veïns i veïnes poden demanar assessorament, resoldre dubtes o fer tràmits i mediacions quan tenen un desacord amb alguna companyia. Però què es fa realment en aquesta oficina sobre rodes? Ens ho explica la tècnica en consum, Marta Orpi.
17: Atenem doncs, a qualsevol ciutadà que hagi tingut algun problema amb alguna empresa relacionat amb compres de productes o també de serveis. Llavors els ajudem doncs, quan tenen una discrepància perquè doncs, el producte no es conforma o perquè estan disconformes amb les factures de, per exemple, de subministraments de l'aigua o de llum, doncs poden venir aquí a reclamar. Però sempre han de tenir en compte de que han de posar primer la reclamació prèvia a l'empresa i la resposta no sigui satisfactòria, es poden dirigir al nostre organisme, que som de la Diputació, per llavors nosaltres fem una segona reclamació a les empreses per intentar aconseguir la petició de la persona consumidora.
13: El servei atén qüestions molt diverses, des de problemes amb compres fins a desacords amb factures de subministraments. Però també guien a la ciutadania, recorden quins són els tràmits legals o les garanties i expliquen quins passos s'han de seguir abans de formalitzar la reclamació.
17: Bueno, traslladem les reclamacions o, per exemple, a vegades també informem dels drets que tenen, de les obligacions també de les empreses compleixen, dels consumidors, en temes de garanties, de què poden reclamar, de quina manera, dels terminis, o sigui, també assessorem i orientem també.
13: En definitiva, un servei essencial i de proximitat per a qualsevol ciutadà que hagi de fer front a una incidència amb una compra o que simplement necessiti conèixer quins són els seus drets com a consumidor.
5: La Comissió de Persones Grans de Vic, formada per una vintena d'agents i entitats, va impulsar durant el 2024 més d'una trentena d'accions per promoure el bon tracte i prevenir el maltractament i l'exclusió de les persones grans. I aquest dimarts es van presentar els actes del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Andreu Jiménez.
0: Més de 1.000 persones han participat aquest any a Vic en activitats de sensibilització i prevenció de l'abús i el maltractament a les persones grans. Dins el projecte Tract també de la Comissió de Persones Grans, que es posa especial en relleu el 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre aquest problema. Aquest és l'objectiu que persegueixen. La iniciativa pren una rellevància especial en una ciutat com Vic, on més de 100.000 persones tenen entre 65 i 85 anys i aproximadament 1.200 superen els 85. El de diverses línies de treball, ho explica un membre del col·lectiu de pensionistes de Comissions Obreres, Lluís Sitjà.
18: Fem des de xerrades a les classes pròpiament dites. N'hem fet aquest any tots els cursos d'ESO a batxillerat, inclús a cicles formatius. I llavors el que també fem és trobades intergeneracionals. D'aquesta manera ells veuen com la gent gran ens organitzem o mirem d'estar actius, i també és una bona manera de participar-hi.
0: També hi ha la línia Establiments amb Tracte, que implica els comerços de la ciutat perquè puguin detectar possibles situacions de vulnerabilitat o maltractament de persones grans. L'Isolda Sanz és la coordinadora d'Aixes.
19: Actualment hi ha 137 establiments adherits a la campanya. Els hi dona uns indicadors de possibles situacions que s'hi detecten, poden avisar. Es dona un número de telèfon també, perquè quan es trobin en alguna situació doncs puguin trucar i s'activin els recorreguts que facin falta.
0: La tercera línia és Professionals amb Tracte. La metgessa de família del CAP Vic Remei, Alicia Villanueva, en parla.
20: L'objectiu és sensibilitzar els professionals que treballen amb gent gran, professionals sanitaris i no sanitaris, i sensibilitzar-los en el bon tracte.
0: Els actes centrals tindran lloc al voltant del 15 de juny. El programa inclou activitats prèvies i propostes durant tota la setmana, com sessions sobre envelliment saludable i exercici físic, una representació teatral a l'ETC i diverses sessions de zumba.
5: I el Pintalís Fest torna a Mollet per convertir la Plana Lladó en un gran espai d'art urbà amb la celebració de la tercera edició d'aquest esdeveniment, que es realitzarà els dies 5, 6 i 7 de juny. Enric Rubio.
9: Així és, Ona, i és que, de fet, comptarà amb 6 artistes, 4 tallers oberts i una temàtica centrada en les mares. El festival, de fet, que s'ha consolidat com una cita de referència en l'àmbit de l'art mural, trasllada enguany la seva activitat a la plaça Joan Miró, al barri de la Plana de Lledó. L'objectiu del Pintalís Fest és promoure i posar en valor l'art mural com a expressió artística i eina de transformació de l'espai públic, apropant aquesta disciplina a tota la ciutadania mitjançant activitats gratuïtes, participatives i obertes a tothom. Aquesta tercera edició fa un pas més en el seu vessant social, amb una programació reforçada d'activitats treballades conjuntament amb la Cultural i l'Associació de Veïns de la Plana del Lledó, amb la voluntat d'implicar tot el barri i fomentar la participació més comunitària. L'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, ha destacat que el Pintalís Fest és una cita imprescindible que els permet promoure la cultura com a element de cohesió social. En aquest sentit, també ha subratllat que és un festival especial perquè té un doble objectiu: millorar i dignificar l'espai públic. L'alcaldessa també ha remarcat la voluntat del projecte, que el Pintalís es vol exportar a tots els barris de Mollet, i aquest any tocarà la Plana de Lledó, però en un futur a la resta del municipi.
5: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
21: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
5: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
22: Bon dia, benvinguts a la informació meteorològica. Aquesta nit les temperatures han pujat. Han pujat perquè hi ha més núvols, un front s'està tirant a sobre, el tenim ja pràcticament aquí, i per això les temperatures han pujat. Sempre he dit que si hi ha nuvolositat, les temperatures no baixen tant, és com una espècie de matalàs, els núvols, i això fa que les temperatures no puguin baixar molt a la nit. Mínimes al voltant dels 15 graus a moltes zones, només per sota a les zones més fredes del Pirineu. I avui és un dia interessant. Un dia interessant perquè aquest front, com dèiem, se'ns està tirant a sobre i provocarà un important canvi de temps de cara a aquesta tarda. Al matí tindrem aquests núvols més aviat prims, algun núvol mitjà, però no molt importants. Durant el matí no plourà. Serà a partir del migdia que s'iniciaran les tempestes. Són unes tempestes que, atenció, poden ser fortes. Fortes o molt fortes. Per tant, moltíssima precaució aquesta tarda, sobretot molt fortes cap al Ripollès i cap a Osona. Poden deixar més de 30-40 litres en poca estona, per tant, molta precaució, a més que la mar vent, tots els ingredients meteorològics típics d'aquestes tempestes que poden descarregar aquesta tarda. Les temperatures màximes més baixes, moltes, al voltant dels 23-25 graus a tot estirar. I els vents febles, però atenció al moment de les tempestes, que poden ser molt intensos, aquests vents. I és que aquesta tarda, atenció, ja serà una tarda de tempestes, serà una tarda de moviment meteorològic i serà una tarda d'acumulació de bastanta pluja a moltes zones. Moltíssimes gràcies. Demà farem balanç d'aquest front que ens passa i de les tempestes molt importants que podem tenir aquesta tarda. Adéu, bon dia.
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
5: Moltes gràcies, Pep. Fins demà estarem al cas de veure què passa avui, si aquí a Osona i al Ripollès, com tu bé anunciaves, apareixen les tempestes, que segurament pel temps que està fent avui, jo crec que sí. Però bé, sabeu que a partir de 9:45, doncs, com sempre, tenim les dues entrevistes i la Laia de Déu es trobarà avui en directe, es trobarà a la presentació i també aprofitarà doncs, per parlar sobre l'entrevista a la Caral Vinyals, que és la regidora de Cultura, per presentar la programació musical de les nits de Can Xifreda. Després l'Enric Rubió parlarà amb la Magali Lladós sobre la Biblioteca de les Coses de la Comunalitat de Cardedeu i després, com sempre, els dijous toca endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i avui nosaltres a la Foc Lent parlarem amb el propietari del restaurant Cala Cinta de Sant Agustí de Lluçanès, que ara ha reobert fa 25 anys. Doncs 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
1: El nou FM.
2: Ràdio Cardedeu.
3: 90.7 FM.
2: Ràdio Cardedeu
3: 90.7

0: Territori 17.
1: Són 10:15 del matí, per tant, anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona.
1: Va, començarem per la portada, com sempre, de La Vanguardia.
2: Així és, doncs comencem per la portada de La Vanguardia, que titula Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura amb l'amnistia aplicada i continuar pactant. I la imatge doncs es veu el mateix Pedro Sánchez on està a Barcelona, ahir concretament van a la planta de Martorell durant l'acte de Cupra i Seat per aquesta nova era elèctrica que agafa la marca Espanyol-Suïssa, podríem dir. No sé com podríem dir-ho, si ibèric-albètica, també podria ser una altra fórmula a dir, però bé, doncs això, i ahir es veu a Pedro Sánchez, a Salvador Illa i també doncs, els representants de Seat Cupra.
1: Doncs seguim per el diari Ara, Andreu.
2: Sánchez, també titular sobre Pedro Sánchez. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. El president espanyol anuncia el cercle d'economia, els comptes del 2027 i obvia els casos de corrupció. Page reclama al líder socialista que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. Ja veiem que veus del seu mateix partit demanen que Pedro Sánchez o qüestió de confiança o eleccions. Un discurs molt semblant al del Partit Popular. I la imatge, doncs, igual. Ahir Pedro Sánchez va aprofitar per visitar també l'empresa de Grífols, que ahir doncs, es va posar la primera pedra de la nova fàbrica de Grífols que aixecarà a Lliçà de Vall. I bé, doncs, també el veu aplaudint durant aquest acte amb el moment simbòlic de quan es posa la primera pedra, que això significa que comença la construcció d'aquesta nova fàbrica.
1: Doncs molt bé, Andreu, ara seguim per la portada del periòdico.
2: Sobre els casos de corrupció del PSOE. Luco acredita una trama al PSOE per rescatar a Sánchez. Els agents afirmen que l'actuació de la xarxa que dirigien Santos Cerdán i Leire Díez, és a dir, la lampista, buscava protegir el PSOE, el govern o el seu president dels casos de corrupció. I la imatge? Doncs Salvador Illa i Pedro Sánchez ahir en el cercle d'economia, on se'ls veu durant una foto que haurien de fer en família, els pressupostos del 2027 en marxa, com comentaven els altres diaris catalans. Sánchez anuncia en les jornades del cercle que activa la tramitació d'uns comptes que inclouran la més gran inversió pública en habitatge.
1: Lleguem al repàs de portades dels diaris catalans. Andreu, parla del Punt Avui.
2: Parla de transports. Un dels temes cabdals de Catalunya.
1: Cinc titans es veuen aquí.
2: Sí, es veuen doncs, els diferents mitjans de transport, podríem dir, tots, alguns públics i un privat, perquè es veu un taxi, un tren de ferrocarrils, un metro, no sé si és un tramvia.
1: Crec
2: o... és un tramvia, sembla, més aviat.
1: Un tramvia,
2: no?
1: i un bus.
2: I un autobús. Doncs la xarxa de transports col·lectiu garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya. Per mala sort, amb el servei i la majoria d'ells tots centralitzats a l'àrea metropolitana.
1: T'anava a dir, almenys els transports dins de l'àrea metropolitana de Barcelona funcionen, que ja és molt.
2: Sí.
1: No funcionen molt bé, però realment funcionen.
2: Funcionen, sí.
1: Llavors, alguna cosa ens hem d'agafar. Andreu, seguim, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat, començant com sempre per la portada del País.
2: El País avui obre el diari, el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Luco diu que González es va reunir 3 vegades amb l'exmilitant del PSOE. Els agents afirmen que l'operació buscava protegir els seus interessos del president. Un mandat diu que el cap el va insistir a posar de ser de perfil en els casos vinculats a la política. I a la imatge, doncs, ens desplacem cap a la ciutat de Sant Petersburg, a Rússia, on ahir Ucraïna, després de l'atac que va rebre Kiev, doncs va contraatacar i bé, doncs es veu una imatge bastant de postal de la zona del port de Sant Petersburg i també un edifici, la veritat que molt maco i de fons es veu el fum a causa d'aquests atacs per part de l'exèrcit d'Ucraïna que ataca el cor de Rússia en un, és un clar desafiament a Putin, que és la seva ciutat. Per tant, un atac amb molt simbolisme el que es va produir ahir en aquest conflicte entre Ucraïna i Rússia.
1: Mm. Seguim, Andreu, ara per al Mundo.
2: Els caps polítics de la Guàrdia Civil van acusar a l'UCO a favor de Pedro Sánchez. La directora de l'Institut Armado, Mercedes González, va impulsar tres investigacions internes per amandarar la unitat central operativa, és a dir, l'UCO. L'exdirector Leonardo Marcos va abroncar els mandats i va exigir que un informe del germaníssim acabaria en res. I a la imatge doncs, es veu a Pedro Sánchez i Salvador Illa durant aquesta intervenció que va fer Pedro Sánchez en el Cercle d'Economia, doncs, després visitant la fàbrica de la Seat i Cupra i també doncs, posant la primera pedra en aquell acte simbòlic de Grífols. Davant els escàndols pressupostos pel 2027. I la imatge doncs, és bastant expressiva, ja que es veu a Pedro Sánchez amb un postulat molt serio, per tant, que demostra doncs, que el Mundo no és que estigui gaire a favor, veient la que està caient i que aquest home doncs, convoqui a... pronunciï que vol aprovar pressupostos de cara l'any que ve, ja veiem que aquest diari no està gaire a favor. I una última. Eleccions al Madrid, que la veritat estan ser aquesta campanya electoral doncs, està deixant moments molt, molt impactants. Doncs ahir el candidat que s'enfrontarà amb Florentino Pérez va anunciar que Haaland seria el fitxatge galàctic pel Real Madrid en cas que Enrique Riquelme fos el nou president del Real Madrid.
1: Ho veurem, doncs. Seguim, Andreu, ara sí, per la portada de La Razón.
2: Cloaques. L'UCO assumeix ja que el Juan era el president Sánchez. I la imatge doncs, es veu a Pedro Sánchez durant ahir a Barcelona. I bé, doncs la investigació destapa que el líder del PSOE tindria coneixement de l'activitat de la trama, l'Eire Díez i altres membres del presumpte grup van liderar per Cerdán, li deien el Presi.
1: Mm-hmm. I ara que sí, acabarem el repàs de portades dels diaris per la portada de l'ABC, Andreu.
2: Que és molt similar a la de La Razón. Les cloaques del PSOE senyalen a Pedro Sánchez i la imatge es veu a Pedro Sánchez amb la lampista Leire Díez.
1: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc, Andreu. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, bona.
0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 2:15 de 10.

avui a l'entrevista descobrirem els artistes que formaran part de la tercera edició de les Nits del Xifreda, una iniciativa que acosta grans noms a la música amb el talent local a Sant Feliu de Codines per gaudir de concerts íntims els dijous de juliol. Per parlar d'aquest cartell ens acompanya la regidora de Cultura, Caral Vinyals, i tot això ho farem de la mà de la Laia Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia. Em sembla que no podem contactar amb la Laia de Déu. A veure si...

0: tècnics, a veure si ara sí finalment podem contactar amb la Laia de Déu. Hola, Laia, què tal? Laia, em sembla que ara sí que et podem sentir.
1: Bon dia de nou, Ona, ara em sents?
0: Sí, et sentim, Laia, ja pots començar endavant.
1: Sí?
0: Et sentim, sí, sí.
1: Vale, perfecte, doncs bon dia de nou, Ona. Estic aquí amb la Caral Vinyals, regidora de Cultura, i avui parlarem, ens explicarà quina és la programació, la nova programació d'aquesta tercera edició dels Juliols a Can Xifreda. Primer de tot, moltes gràcies per ser aquí. Com estàs, Caral?
2: Bon dia a tothom. Moltes gràcies a vosaltres per acollir per tercera vegada aquesta presentació del cartell del Juliols al Xifreda 2026. Molt contenta de poder-vos explicar.
1: Bé, primer de tot, abans de començar, tercera edició ja. Aleshores, què? Quina és la programació d'enguany?
2: Aquesta programació és la novetat més gran, no?, que cada any canvia. Si us sembla, comencem ja. Us diré una mica perquè és el més esperat. Com sempre, intentem fer aquest cicle de música en viu, de concerts, de les quarts de nou a Can Xifreda, amb noms de renom, amb una llarga trajectòria, com és el primer concert el dia 2 de juliol de la Maria del Mar Bonet, una de les veus més emblemàtiques referents del país de la música catalana, que vindrà acompanyada, a més d'en Borja Penalba i l'Antonio Sánchez. El dia 9 de juliol, el dijous dia 9, tindrem la Sara Roy, després de passar pel grup Macedònia a la seva joventut. El 2021 va treure el seu primer disc i ara doncs està amb aquesta veu dolça recorrent als pobles de Catalunya. El 16 de juliol tindrem en Joan Garriga, que és el fundador de Dosminguet i l'ànima de la trova Kung Fu, que a més vindrà acompanyat del Magic Faim. El dia 23 de juliol, un concert que ens fa especial il·lusió, és una cantautora codinenca que no podia faltar en aquests juliols al Xifreda, és la Marina Palau. Alguns haureu sentit ja el seu nom, acaba de treure el seu primer disc i encaixa perfectament doncs amb aquesta programació. I finalment, l'últim dijous de juliol, el dia 30, tindrem Cel Obert, un d'aquests grups emergents que també volem donar-li doncs aquest espai en els juliols del Xifreda.
1: Uau, quina programació més excel·lent, vull dir, quins noms. I m'encanta perquè barregeu els grans noms, no?, com Maria del Mar Bonet, Joan Garriga, amb persones més emergents, poc conegudes. Com és aquesta combinació? Com heu aconseguit aquesta combinació?
2: És la filosofia que sempre hem tingut del cicle de concerts del Juliols al Xifreda. Ens agrada a Sant Feliu acollir artistes, com he dit, d'una llarga trajectòria, però també creiem que és molt important donar veu, donar aquest espai a aquests artistes doncs, que tot just acaben de començar o que estan començant i, per tant, doncs, compartir cartell perquè el públic doncs, pugui venir a veure concerts que aniria a veure en grans ciutats, no?, però que a la vegada també pugui conèixer, tingui l'oportunitat

0: de conèixer aquests artistes més emergents, en diríem.
1: Clar, perquè ara estem aquí a Can Xifreda, on es faran aquests concerts del juliol. Què té de diferent aquests concerts? Perquè ara em deies que no serà un gran espectacle, sinó són concerts en format íntim.
0: Exacte. Can Xifreda és un espai privilegiat, és un entorn molt bonic que tenim a Sant Feliu, dels més bonics, que just a més estem intentant cuidar i potenciar d'una manera doncs, això més íntima. I per això vam tenir clar que els concerts d'estiu havien de ser a Can Xifreda. Aleshores, doncs, això és el que fa especial aquests concerts en un ambient obert d'estiu i de petit format, de proximitat, sempre per davant, música en català. A més, tornarem a tenir el Cantastet i com a novetat amb el restaurant Boira, que tot just ha obert aquest any, fent doncs, aquesta restauració dins de cada concert, cada dijous de juliol. Per tant, hi ha l'oportunitat d'escoltar música i també doncs, prendre alguna cosa i sopar. I això és un format que volem continuar mantenint perquè fins ara ha funcionat. El nostre objectiu és que tots els concerts s'omplin, que es venguin les mateixes entrades per tots els concerts i llavors serà quan nosaltres direm ara sí, això és un èxit.
1: I clar, jo em preguntava, perquè ara estàvem parlant no, de les novetats, novetat el Boira estarà aquí també, però també em preguntava, clar, he vist molta paritat, vull dir, hi ha molta igualtat en el sentit que també doneu veu a moltes dones. És important aquest fet per vosaltres?
0: I tant, és un dels valors que tenim molt clars en aquest cicle de concerts del juliol del Xifreda. Creiem que la paritat sobre els escenaris, tenir referents dones, ja siguin com a artistes principals, veureu que en aquesta programació hi ha doncs, tres dones que porten el seu nom en el cartell, però el que volem és paritat completa sobre l'escenari també de músics, i penso que això és una cosa que hem aconseguit en les tres edicions que tenim com a prioritat i que va per davant de moltes coses.
1: Clar, i ara jo em preguntava, per aquella gent que encara no ho sàpiga, les entrades, com les poden aconseguir?
0: Les entrades sortiran dijous que ve, per tant, us podeu anar agendant els concerts. Hi haurà l'abonament, és molt important, aquest abonament que surt molt a compte, perquè així tens l'oportunitat de veure doncs, tots els artistes. A nivell econòmic doncs, també surt molt a compte. I sortiran a través d'una plataforma, passarem l'enllaç i des d'allà es podran comprar.
1: I ja per anar acabant, què espereu que visqui? Les persones que vinguin aquí, quina sensació voleu que s'enduguin d'aquests juliols al Xifreda?
0: Que la cultura es pot descentralitzar, que no cal anar a veure grans concerts en grans ciutats o en grans festivals. Al final, portar aquests artistes a Sant Feliu per nosaltres és un orgull. Haver pogut com arribar no, a acords i que també els hi faci molta il·lusió venir a Sant Feliu, doncs això és el que volem, que el públic gaudeixi d'aquest entorn de Can Xifreda i d'artistes que segurament aniria a veure doncs això en grans festivals o en grans sales de teatre, i que no cal, que la cultura es pot descentralitzar i també la podem tenir aquí a Sant Feliu de Codines.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Caral. Espero de debò que els concerts aquí al juliol vagin d'allò més bé, serà increïble. Teniu moltíssims noms per descobrir i altres de molt coneguts per venir a gaudir, així que moltíssimes gràcies de nou per ser aquest matí aquí a una codinenca i al Territori 17.
0: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem el dia 2 de juliol.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts de 10 del matí.

0: ens anem cap a Ràdio Televisió de Cardedeu perquè parlarem de comunitat, o potser millor de dir, potser millor dit, de comunalitat i de la Biblioteca de les Coses, no, Enric Rubio?
1: Així és, Ona, i és que és una iniciativa que està solucionant molt la vida dels veïns i veïnes que en fan ús. Si entrem a la web de la Comunalitat de Cardedeu, podem llegir el següent. Tens un trepant que només fa servir un cop l'any? Necessites una tenda de campanya per les vacances? Busques taula i cadires per un sopar de carrer amb les teves veïnes o amb la teva entitat? No cal que en compris un. Reserva'l a la biblioteca i quan estiguis, torna'l. Tot això és una declaració d'intencions, així que anem cap a conèixer ja a la nostra convidada d'avui, la Magalí Lladó, sòcia de Maraki en bicicleta, qui ens explicarà l'entrellat de tot plegat. Magalí, molt bon dia i benvinguda al Territori 17. Com estàs?
2: Hola, bon dia, Enric. Molt bé, doncs molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
1: Per contextualitzar una miqueta tot plegat, Magalí, i posar en situació els nostres oients, explica'ns què és la Comunalitat de Cardedeu, que és d'on ha sorgit tot plegat.
2: Doncs mira, la Comunalitat és una subvenció del Departament d'Economia Social de la Generalitat, que es dona o per barris o per ciutats d'uns 20.000 habitants. I a Cardedeu en tenim una des de fa 2 anys, i ara l'hem renovada, i la gestionem entre cinc cooperatives, crec que aquestes són unes quantes, són més, ara em descompto, eh? Tot, i la gestionem entre aquestes cooperatives que l'hem demanat amb la intenció de treballar i generar comunitat.
1: I de tot això va sortir la Biblioteca de les Coses, no? Va ser una d'aquestes iniciatives que es van crear.
2: Sí, fa 2 anys, quan va començar la comunalitat, teníem la idea de buscar un local perquè passessin coses, perquè es poguessin generar... Quan hi ha un espai es passen més coses, saps? I aquestes iniciatives comunitàries, de suport mutu, que a vegades estan a casa d'un, al traster d'un altre, poder-les tenir en un espai físic que pogués ser bonic, pensàvem que generaria més coses, i va ser així. Una d'aquestes coses que han sortit va ser la Biblioteca de Coses. Ai, perdona, eh?
1: No. Ah, sí. I, escolta, Magalí, com es gestiona un espai d'aquesta tipologia?
2: Doncs, de moment l'estem gestionant ja des d'aquest esperit comunitari, perquè... Bueno, el tema de trobar un espai, un local a Cardedeu, bueno, com a qualsevol lloc del territori, no era fàcil. Els preus de mercat eren molt, molt alts, no hi arribàvem, i vam optar per anar a buscar un espai compartit. Llavors, des de l'inici, l'estem compartint a 2 projectes, el de la Comunalitat, que el gestionàvem en aquest cas Maraki, i el de Reduca, que és un projecte també d'economia circular. I a més, és que va ser així, vaig dir, ostres, al trobar-nos vam dir que bé, poder compartir un espai i no haver d'ofegar-nos amb un lloguer. Vam obrir-ho a més persones que tenien projectes relacionats amb l'economia circular. Així que ara som 5, a veure, som el projecte de Maraki i la Comunalitat, que portem la Biblioteca de Coses, el projecte de Reduca, hi havia el projecte de Tàpat, que feia embolicalls de cera, i ara hi ha el de la Verònica, que fa... joieria amb ceràmica, i el de la Natàlia Maragall, que reutilitza roba per fer peces reciclades de roba.
1: És a dir, que el problema va portar la solució, no?, d'alguna manera?
2: Sí, exacte, sí, sí. I llavors, a nivell de gestió, bueno, és una de les reptes que tenim en aquesta comunitat, de buscar un sistema de gestió eficient, però compartit de manera horitzontal, en què totes puguem tirar endavant aquest local i decidir cap on ha d'anar, quins projectes ha de tirar endavant, de manera compartida.
1: I escolta, Magalí, quina està la resposta de la gent a la Biblioteca de les Coses? Entenc que està molt positiva, no?
2: Sí, sí, sí, sí. De fet, bueno, estem encantades, perquè... vull dir que a vegades no donem... Bueno, encara l'estem construint, perquè la biblioteca sí que es porta a un grup de voluntàries, i la vam inaugurar aquest gener, i anem rebent donacions per anar construint el catàleg d'objectes que deixem en préstec, però a vegades no donem l'abast a rebre un objecte, pujar-lo al catàleg online, que ja ens l'estan demanant perquè el necessiten. Dic que realment veiem que és útil i que estava, que una necessitat a cobrir aquesta.
1: I tant. Escolta'm, posa'ns exemples de coses que es poden demanar en préstec.
2: Doncs mira, ara l'objecte estrella us he de dir que és la cadira de rodes. Perquè,
1: ostres, imagina't, i tant.
2: Bueno, doncs una persona que l'han operat, xac del genoll, i necessita uns dies amb cadira. situacions així. De fet, cadires en tenim 3 i les 3 estan en circulació.
1: Imagina't.
2: Després, un objecte que, bueno, que ens agrada molt i ens fa il·lusió també és una carpa. Tenim una carpa que ara la demanen diverses persones, però la demana una noia pel mercadet d'artesanes de Cardedeu. I doncs cada dia que té paradeta ens lloga la carpa. I és una manera de facilitar l'economia també això, que fa molta il·lusió, perquè una carpa és un objecte molt car i molt voluminós per tenir a casa, a més a més. I bueno, ens fa il·lusió saber que una persona pot tirar endavant el seu projecte d'artesania amb aquest suport.
1: I tant, perquè té algun cost el préstec?
2: Sí, mira, la idea de les biblioteques de coses en general i amb la nostra també és que no hi hagi massa moviment econòmic, justament doncs per sortir d'aquesta lògica de comprar, vendre, que ens està, en què estem ficats tots. I llavors els objectes tenen un préstec com molt simbòlic. La majoria són 1 euro. I alguns objectes doncs tenen un preu més car, com per exemple la carpa, que són 10. Perquè és una mica amb la lògica de que, bueno, si un objecte es fa malbé, el puguem reparar, llavors estem fent un pot comú per reparar aquests objectes o per poder substituir peces i per gestionar una mica les coses que s'han de gestionar.
1: Però que no sigui... Exacte, pel manteniment natural doncs, de totes aquestes coses, no?
2: Sí,
1: de fet, en un moment...
2: Sí, no, que són objectes que ja venen d'una donació, que ja porten unes vides a darrere, i ara els anem allargant la vida i estan bé, però bueno, a vegades necessiten això, manteniments o reparacions.
1: I tant, escolta'm, de fet, amb això que comentes, a veure, en un moment on el capitalisme és galopant arreu del món, espais com aquest podrien molt ben ser una bona resposta a aquest atzucac actual i també una molt bona solució de cara al futur, no?
2: Sí, i de fet, l'altre dia vam anar amb un grup de voluntàries a visitar una biblioteca de coses a Barcelona, que hi ha una biblioteca de coses a Barcelona que ja porten més anys i experiència com per intercanviar. I xerrant amb ells, dèiem que la gràcia d'aquests projectes, a part de la solució física i material a una necessitat concreta, però que allò pot ser com més puntual, és el canvi simbòlic o cultural, de dir, és que no cal que jo sigui la propietària de totes les coses que faig servir, que les podem compartir, que no cal ni que coneixi la persona, però podem fer xarxa, podem fer comunitat, i és com anar veient alternatives d'aquest capitalisme que deia. Sí, això ens sembla molt, molt bonic i molt potent.
1: I escolta, Magalí, la gent us porta coses, com pot fer-ho en cas que sí? Què és el que més necessiteu? Va, des d'aquí t'ofereixo aquest espai, a veure, perquè ens expliquis una miqueta això.
2: Sí, és meravellós. Mira, ens va molt bé aquesta pregunta, perquè la veritat és que sí que necessitem anar ampliant objectes, perquè trobem a faltar coses, com per exemple ens aniria molt bé tenir una Karcher o una aspiradora industrial, objectes d'aquest tipus, saps? Que tu no et compraràs, però que potser un dia necessites. O aquest tipus d'objectes. O coses, per exemple, d'oci, que són com extres, no? Una tenda de campanya d'aquestes d'anar a muntanya, que són molt, molt lleugeretes, però...
1: Sí, i fa servir un cop l'any si la fa servir.
2: Sí, i que potser si no és el teu hobby principal, no? Però un dia et faria il·lusió provar-ho. Coses així, que et permetin fer més coses del dia a dia. Sí. Coses així ens anirien molt bé tenir, però... sobretot el que diem és que acceptem moltes donacions, totes, són molt benvingudes, però necessitem que ens envieu primer una foto al correu electrònic, que ara us el diré, perquè també ens passa, i coses que siguin en bon estat, perquè ens passa que, bueno, amb la il·lusió que genera el projecte, i molta gent ens diu, ai, que projecte no això, però bueno, només li falta arreglar una cremallera.
1: Llavors és que no està bé.
2: Clar, no està bé i no tenim la capacitat per reparar tots els objectes que ens arriben, si tots arriben fotuts. I és una feinada, vull dir que ja gestionar la biblioteca, bueno, ja estem construint el projecte, no... I això, llavors sí que volem com donar molt aquesta imatge de que no, ja les coses que no estan bé o bueno, les pots reparar, o si són, que molt malament han d'anar a la deixalleria, però nosaltres acceptem coses que estiguin en bon estat perquè puguin tenir molta vida útil. Després, el tema de la
1: reparació... Com pot fer-ho la gent?
2: Sí, com ho poden fer? Doncs mira, ens poden escriure un correu electrònic a bibliocosescardedeu@gmail.com I ens poden dir, mira, doncs tenim això, t'envio fotos, en parlem, perquè també discernir quin és l'objecte que és útil i quin no, a vegades
1: sí.
2: Que ens escriguin, ho parlem i llavors ja quedem i que ho puguin portar a la biblioteca. I estarem molt agraïdes, realment. Sí.
1: Doncs, escolta, Magalí, moltíssimes gràcies per l'entrevista, per l'iniciativa aquesta, que realment és, estic convençut que és una cosa que a la llarga, i d'aquí no tant, s'anirà estandarditzant i fent completament habitual, no vull dir normal, habitual, arreu de tots els municipis, la Biblioteca de les Coses, aquest espai on poder trobar tants objectes que a vegades farem servir un cop cada 10 anys si és que ho fem servir, i d'aquesta manera doncs, es fa comunitat i no es malgasta, no? Magalí Lladó, de Maràquim Bicicleta, moltíssimes gràcies per estar aquí, ja ho saps.

0: quan vulguis t'esperem i enhorabona pel projecte.
1: Molt bé, un plaer, Enric, com sempre. Moltes gràcies.
0: A tu, a reveure.
1: Adéu.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

Cavallets i cavallets de la Cobla Ciutat de Berga, i és que avui és el dia de Corpus i, per tant, això significa que comença una de les festes populars catalanes més populars, la Patum, Setmana Gran al Berguedà. Reconeguda com a patrimoni cultural de la UNESCO, la festa se celebra durant el Corpus Christi i avui és el torn de la Patum de Berga.

0: Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Males notícies perquè les obres de l'R3 s'allargaran més del previst i la reobertura de la primera fase prevista per a finals de maig passarà a ser a finals d'any, juntament amb la segona fase. El servei, per tant, es reprendrà tot de cop a finals de 2026. La represa no ha pogut arribar a temps perquè cal fer el mur adjacent a l'estació de Montcada Bifurcació, que va caure ara fa 3 mesos i que l'empresa propietària, la cimentera Lafarge, encara no ha reparat. Adif va reconèixer en unes declaracions a TV3 que s'haurà de fer càrrec de les obres, però encara no hi ha posat terminis. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida parlarem sobre Cala Cinta de la Lau a Sant Agustí de Lluçanès. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, les escoles bressols municipals viuen setmanes de mobilització arreu del territori. Les professionals del sector reclamen més recursos i un major reconeixement per a l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Així que avui des de Cardedeu han volgut anar a visitar i saber com estan vivint tu, Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Hola, de nou, bona. Doncs sí, és que les seves reivindicacions s'han fet visibles les darreres setmanes amb dues manifestacions i amb la iniciativa dels Dimecres Grocs, una acció que vol posar en valor el paper educatiu de les escoles bressol. Les educadores defensen que aquests centres són molt més que un espai de cura dels infants i reivindiquen el seu paper clau en el desenvolupament dels infants. Escoltem a Lídia Jiménez, directora de l'Escola Bressol de Can Serra.
4: Som etapa educativa, que no cuidem a les criatures, sinó que estem educant, sostenint i acompanyant els seus 3 primers anys de vida, on comencen a iniciar-se molts dels aprenentatges que vindran després. Socialització, cura, autonomia, tot això es desenvolupa aquí, a l'escola Bressol, i és una etapa molt oblidada, però és una etapa molt important en el desenvolupament de les petites criatures.
3: Les educadores defensen que els primers anys de vida són determinants en el desenvolupament dels infants i reclamen que aquesta realitat es tradueixi en més recursos humans als centres. Entre les demandes hi ha la incorporació de parelles pedagògiques a les aules, de manera que dues professionals puguin compartir la tasca educativa i l'acompanyament dels infants.
4: Nosaltres com a escola, tant els Daus com a Can Serra, les dues bressols municipals d'aquí Cardedeu, tenim uns equips molt potents darrere que intentem tirar endavant el nostre projecte pedagògic. Però sí que és veritat que notem que tenim una manca de recursos i que les criatures tan petites han de ser mirades, sostingudes i acompanyades amb més personal docent. Perquè ara estem fent el que podem, però necessitem poder dur a terme el nostre projecte educatiu amb els recursos necessaris perquè sigui possible.
3: Per fer visible aquesta reivindicació, els equips educatius participen cada dimecres en els anomenats Dimecres Grocs, una acció en què les professionals vesteixen samarretes d'aquest color per recordar que el 0 a 3 és una etapa educativa essencial que asseguren necessita més reconeixement i inversió.
2: I el Consell Comarcal del Ripollès presenta l'estratègia i el programa d'actuacions comarcals Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'estratègia comarcal de bases 2026-2030 i el programa d'actuacions comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
6: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
5: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica. problemàtica des del Ripollès, però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
7: El tema de residus, estem treballant molt doncs, amb els canvis de que ja s'han fet, de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
5: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'Hospital Comarcal.
7: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que encetarem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments, per tant aquesta taula sí que pensem doncs d'engegar-la tan aviat com puguem.
5: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia, o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.
2: I el camp de futbol de Torelló es va omplir d'activitat esportiva durant aquest cap de setmana. Dissabte s'hi va viure una reixida cinquena edició del torneig inclusiu Gester, Andreu Jiménez.
8: Que el futbol pot anar més enllà de la competició dels resultats, tothom ho sap, però costa de veure-ho i experimentar-ho en primera persona. I sens dubte aquest és un dels objectius principals d'esdeveniments com el torneig de futbol inclusiu Gester, disputat en la seva cinquena edició a Torelló. Consolidant-se com una de les cites esportives i socials més especials de la comarca, ara que s'acaba la temporada, la jornada va comptar amb una gran participació i bon clima durant la matinal de futbol al camp municipal. La Badesenc, el Granollers, el Parets, el Figueres i el Pueblo Nuevo 2002, Terrassa, van acompanyar els tres equips de la comarca, el Tona, el Manlleu i els anfitrions del Baix Esbisaure. A més, amb una particularitat destacant el format 7-1 de partits amb la presència d'un jugador sense discapacitat integrant-se als equips per convertir l'experiència de joc des de dins. Una funció que va desenvolupar Jan Riera dels Catarres, l'entrenador del primer equip del Torelló, Miquel Muñoz, el jugador del Tona, Nil Salaric, i altres jugadors de la base del club torellonenc.
9: Són molt bons i a més l'actitud és molt guai. O sigui, jo que sempre he jugat a futbol, sempre peca una mica el futbol d'haver-hi una mica d'agressivitat o males praxis, sobretot amb el públic, no? I en canvi estic veient mai havia jugat uns partits tan sants, que tots els equips estan agermanats i realment disfruten de jugar a futbol.
8: Durant les 4 hores de futbol inclusiu també es van sortejar samarretes de l'osonenc Arnau Tenes, jugador del Villarreal, i del ripollès Ilias Chaira, jugador de l'Oviedo, mentre que el padrí de l'equip anfitrió i de la competició, Arnau Baulenes, en va fer el servei d'honor.
2: I com us explicàvem, feia una hora, una vegada més al mes de Sant Feliu de Codines, rep la visita de la Unitat Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona, Laia de Déu, una codinenca.
10: Es tracta d'un servei gratuït on els veïns i veïnes poden demanar assessorament, resoldre dubtes o fer tràmits i mediacions quan tenen un desacord amb alguna companyia. Però què es fa realment en aquesta oficina sobre rodes? Ens ho explica la tècnica en consum, Marta Orpi.
11: Atenem doncs, a qualsevol ciutadà que hagi ha tingut un problema amb alguna empresa relacionat amb compres de productes o també de serveis. Llavors els ajudem doncs, quan tenen una discrepància perquè doncs, el producte no es conforma o perquè estan disconformes amb les factures de, per exemple, de subministraments de l'aigua o de llum, doncs poden venir aquí a reclamar. Però sempre han de tenir en compte que han de posar primer la reclamació prèvia a l'empresa i la resposta no sigui satisfactòria, es poden dirigir al nostre organisme, que som de la Diputació, però llavors nosaltres fem una segona reclamació a les empreses per intentar aconseguir la petició de la persona consumidora.
10: El servei atén qüestions molt diverses, des de problemes amb compres fins a desacords amb factures de subministraments, però també guien a la ciutadania, recorden quins són els tràmits legals o les garanties i expliquen quins passos s'han de seguir abans de formalitzar la reclamació.
11: Bueno, traslladem les reclamacions o, per exemple, a vegades també informem dels drets que tenen, de les obligacions també de les empreses compleixen, dels consumidors, en temes de garanties, de què poden reclamar, de quina manera, dels terminis, o sigui, també assessorem i orientem també.
10: En definitiva, un servei essencial i de proximitat per a qualsevol ciutadà que hagi de fer front a una incidència amb una compra o que simplement necessiti conèixer quins són els seus drets com a consumidor.
2: I com us explicàvem feia una hora, Esquerra de Sant Joan es queixa dels talls reiterats de la coromina del BAC i l'Ajuntament es planteja rescindir el contracte de l'empresa responsable del subministrament elèctric, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple perquè es continuen produint talls de llum a la zona de la coromina del BAC. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
12: Tal com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar, no és un tema econòmic ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició d'Ut Esquerra des de feia molt de temps i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i el Bric va preguntar-li això.
13: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquen les coses per escrit perquè quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.
2: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb gastronomia. Això és la Foc Lent, avui des de l'emissora del 9FM. I avui a la Foc Lent ens acompanya en Ferran Rovira, la segona generació de Cala Cinta, un restaurant familiar de l'Alou, a Sant Agustí de Lluçanès, que ha fet de la cuina catalana tradicional el seu segell propi d'identitat. I entre cassoles que fan xup-xup, productes de proximitat i una gran estima per la gastronomia del territori, ha contribuït a convertir aquest establiment en una referència gastronòmica de Lluçanès. Bon dia, Ferran.
14: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Ferran, començarem a parlar una miqueta de la història de Cala Cinta, perquè fa 25 anys que va... O sigui, heu tornat a obrir després de 25 anys. Explica'ns quin paper va tenir la teva mare, la Cinta Camproví.
14: Bueno, aviam, com... O sigui, hem tornat a obrir després de 25 anys? No, o sigui, ma mare fa 25 anys que va agafar el restaurant.
2: Val.
14: Vale? I ella, bueno, doncs va agafar el restaurant que estava... Bueno, no hi venia gent, quasi bé, estava molt... bueno, que no es treballava gaire. I doncs ella treballava al cobert de Puigcercós, que havia treballat tota la vida al cobert de Puigcercós des de que tenia 14 anys ella, i doncs li va sortir aquesta oportunitat i doncs va decidir comprar el local i obrir-lo com a restaurant, que en aquell moment era hostal i després ja sempre hem fet només restaurant.
2: Per tant, digues.
14: 2018, perdona, després jo vaig decidir doncs reformar-lo i bueno, ja hem fet un local més gros, la cuina també l'hem feta nova i hem fet tota la remodelació.
2: Ara el que deies tu, Ferran, és a dir, al principi potser va costar una mica. Quins creus que van ser com els reptes principals com aquests primers anys d'activitat? Com va anar?
14: Bueno, jo els primers anys d'activitat d'ella ja gairebé no me'n recordo, però sí que perquè era més petit, era petit, però sí que la va, no per poca feina, al contrari, per massa feina. O sigui, va obrir, va tenir moltíssima feina, tenia problemes amb les instal·lacions que eren velles del gas i sí que ho va passar molt malament. I ella diu, si en aquell moment no ho hagués comprat, o sigui, hagués, ara mateix no ho tindríem pas perquè s'hagués fet enrere, perquè ho va passar bastant malament. Per molta feina i perquè les instal·lacions, bueno, estaven molt velles i no es treballava bé.
2: I Ferran, com va ser el teu procés d'incorporació al negoci familiar i també doncs, què et va portar a dedicar-te a la cuina, que entenc que una part doncs, va venir bastant influenciada de la teva mare?
14: Sí, sí, sí, bueno, per això, perquè aviam, jo estudiar no m'ha agradat gaire mai, i doncs vaig acabar els estudis i em vaig anar a fer un curs de cuina a Ripoll amb 16 anys, i després ja, bueno, això, tant ma mare com jo, bueno, ma mare ha treballat tota la vida de cuinera, i jo, doncs, ella jo vaig anar aprenent d'ella, i jo també, doncs, he sigut bastant autodidacta, m'agrada provar coses, així que he voltat a algun restaurant i d'això, i... però, bueno, som bastant autodidactes, eh?
2: Mm. I, clar, quines creus que són com les principals diferències entre la teva manera de cuinar i la de la teva mare? No sé si has agafat també com costums o, com tu dius, que has anat molt, molt a la teva i has començat a experimentar.
14: Bueno, jo faig exactament els mateixos guisats que fa ella, vull dir, ella m'ha ensenyat a fer-ho, jo els faig exactament i, igual que ella, però jo sí que potser tinc aquesta, això de hòstia, com, innovem una, posem, provem de... provem i de fer alguna variació o de com es podria mirar aquest plat o els plats que hi ha, o sigui, jo soc del parer de que un plat ja no cal voler-lo modificar constantment, un plat si surt bo com està ja està bé, però sí que potser m'agrada doncs fer, provar alguna, bueno, plats nous una mica diferents, però sempre comptant amb producte de, amb producte, bueno, que nosaltres ens intentem treure producte del nostre hort i del màxim de, bueno, d'explotacions petites i de proximitat.
2: De proximitat. Ferran, com definiries l'estil de la cuina que ofereix actualment Cala Cinta? Què hi podem, com el defineixes o què hi podem trobar?
14: Bueno, jo penso que definiria la cuina, cuina catalana de qualitat i bé de preu. O sigui, jo això de, intento fer plats que no surtin tampoc excessivament cars, saps? Mm. Jo per mi sóc del parer que s'ha de poder menjar bé i no cal que mengis tots els plats que hi tòfona, saps què vull dir? Jo sóc més del parer doncs, de que la gent pugui venir a la Cinta i poder menjar molt bé per un preu doncs, assequible.
2: Ferran, jo sí que he pogut anar a Cala Cinta i he vingut diverses vegades a fer esmorzars de forquilla perquè són una especialitat de la casa. Com és? Com va anar això? Ha sigut sempre així?
14: Bueno, ella sí que tota la vida n'ha fet, perquè mai quan va obrir feia esmorzars, dinars i sopars. Vull dir que té la pobra la mare li ha arribat a treballar. I doncs ja feia bastants esmorzars, però sí que és veritat que van tancar el Collet de Sant Agustí, que allà també anava molta gent a esmorzar, i aquí sempre hem apostat pels esmorzars, sempre. O sigui, ja des de fa anys que només fem esmorzars i dinars. I jo hi he apostat molt, he seguit apostant-hi molt fort pels esmorzars, com ella, i no tenir por d'oferir plats que la gent diria, hòstia, això per esmorzar no, no. Sí, això per esmorzar, doncs la gent s'ho menja i li encanta, eh? Menjar-se una cua de bou o un molós de vedella o... plats així, no? Sí. I bueno, ha sigut això, doncs apostar-hi i picar pedra cada dia a les 8 del matí, obrir, tenir tot a punt i la gent respon.
2: Entenc que també doncs, les persones que solen venir aquí a fer els esmorzars de forquilla també aprofiten, no? Perquè al final la veritat és que és un restaurant molt bonic i esteu en un entorn preciós i meravellós al cor del Lluçanès. Entenc que també la gent aprofita i també doncs, és una manera com d'incentivar el fet de poder visitar aquesta comarca, no?
14: Sí, bueno, jo crec que els esmorzars hi ha bastanta varietat de clients, que hi ha clients que, jo què sé, que venen amb bici de carretera, hi ha clients que venen amb moto de carretera, que són clients doncs, que venen de Barcelona, de Terrassa, de més lluny, i després doncs, hi ha clients que venen cada setmana a esmorzar per aquí a la Plana, doncs, que venen cada setmana a esmorzar amb el cotxe, que és com el... Bueno, a mi m'agrada molt perquè la gent... està de bon rotllo, els esmorzars. Venen amb el seu grupet d'amics i estan de bon rotllo. Que a vegades hi ha dinars familiars, que potser no hi ha aquesta, sí, aquesta sensació, no? I els esmorzars, la veritat que, bueno, ens agrada molt fer-los i... perquè veus que la gent disfruta. A part del menjar, sop bé i estan amb el seu grupet d'amics i s'ho passen bé. I nosaltres també ens va bé perquè... bueno, així ja ho fem tot seguit, l'horari tot seguit, que avui en dia també el tema de personal és difícil. I crec que tenim bon horari també de cara al personal.
2: Mm. teniu els esmorzars de forquilla per una part i també per l'altra part la carn de caça també és un d'altres trets distintius del restaurant. Què la fa tan especial i també no sé si teniu dificultats per trobar-la o per treballar-la inclús.
14: Sí, sí, bueno, això de la carn de caça seria una cosa que seria un meló per obrir, perquè a mi m'agradaria personalment que se'n parlés els que realment han de buscar solucions perquè es pogués consumir a les cases particulars i a nosaltres com a restauradors de poder aconseguir carn de qualitat de caça. És difícil.
2: Costa.
14: Preu, sí. Costa trobar carn de qualitat de caça. Jo penso, caça major sobretot.
2: I què creus que ho ha fet això? És a dir, no hi ha aquesta intenció, no hi ha aquesta voluntat, o també, no sé si per tema d'animals, no sé si com és això?
14: Bueno, això no sé quina seria la solució. Jo veig que hauríem de posar facilitats, no sé com, que un caçador potser et pogués portar una peça de caça i que tu tinguessis la facilitat de poder-la analitzar i fer el seguiment que s'hagi de fer amb aquella peça, però que sigués fàcil i a un preu que poguessis, que no et costés més que la peça, m'entens?
2: Clar, clar.
14: No sé, que hi hagués un punt aquí a la plana de Vic, que aquí hi ha escassa molt bestiar, doncs que, no ho sé, que hi hagués facilitat per portar aquesta canal de senglar o el que fos a un puesto, doncs que s'analitzés i que es pogués consumir. Jo ja no dic de que els restaurants, és que ho dic més que tot per particulars que volen promocionar la carn de casa, però és que si no ho faciliten una mica, jo crec que serà molt difícil, perquè la gent, tu vas a comprar carn de casa i és cara, és més cara que la carn normal, vull dir que i la gent, jo penso que la carn que pot trobar de casa que hagi passat ja per la comercialització, per mi ja perd qualitats, perquè jo soc caçador i bueno, sé una mica com va la comercialització i per mi perd qualitats.
2: Ferran, ens queda molt poc temps. Res, menciona'ns breument quins plats podem trobar aquí a la cinta, molt ràpidament.
14: Bueno, doncs jo per esmorzar, posant pel cas que vinguéssiu a esmorzar, recomanaria una amanideta de ceba que fem amb tomàquet, una fusta d'embotits casolans que els fem nosaltres, i després doncs escollir un plat els que hi hagi al menú, a cua de bou, galta de vedella o un morro a la brasa, un peu a la brasa. I de dinar doncs us recomanaria ara mateix estem fent un saltejat de moixernons amb alls tendres de l'hort i un ou perrat també. Intentem fer tot, bueno, intento fer plats amb els productes que ens donen l'hort, que aconsegueixo, que em porten aquí al restaurant, doncs, bueno, anem fent els plats que podem. I després, de segon, podeu recomanaria algun guisat, si és una època que fa una mica de fresca, i si no, doncs, també ara mateix tenim vedella, que ens matem també la vedella del nostre ramat, doncs, un bon entrecot, o, bueno, no ho sé, intentem doncs, que tot tant brasa com guisat sigui la màxima qualitat possible.
2: Doncs, Ferran, deixem aquí. Moltes gràcies.
15: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
16: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Anuncia't al 9FM.
1: La publicitat més eficaç.
0: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Doncs un dia més al Territori 17 amb en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem.
4: Com esteu? Ara sí, què tal, com esteu?
3: Doncs mira, ja
4: feliços
3: està.
4: Feliços i contents, no?
3: Sí, perquè per tu avui és l'últim dia feina del Territori 17.
4: Li volia demanar a l'Andreu que em preparés una música de la Patum de Berga, però no hi he pensat.
5: Vull dir
4: que
5: tranquil.
3: Sí. L'hem posat, eh?
5: Sí? L'hem posat.
4: Doncs busquem
5: a la cançó
4: altra.
5: Del dia.
4: Doncs busquem una altra, que sí, no sigui la que has posat, però que sigui de Patum, també, va.
3: Avui és setmana gran, eh?
4: Avui és setmana gran, avui és dia gran, i la gent ho sap, com per exemple aquest usuari que ens escriu: ni Pasqua sense mona, ni Corpus sense ginesta, ni Sant Joan sense coca. Per tant, sisplau, dia de Corpus, celebrem-ho.
3: Corpus Christi. Esperem que aguanti el temps.
4: Bona aquesta de la Montserrat, que respon, atenció, a un titular d'un diari digital sobre els dies de festa d'aquesta setmana a Berga. El titular del diari és: la Patum no s'atura el dia de Corpus. I ella respon: la Patum no s'atura el dia de Corpus, al tanto que potser és perquè la Patum és el dia de Corpus. No?
3: Exacte, exacte.
4: Aquí està la gràcia. Tingueu clar quan feu aquests titulars i aquestes reflexions.
3: La gent escriu sense saber.
4: Sense pensar.
5: Sense pensar.
4: O sense creure que les coses queden escrites i un cop llegides potser tenen un sentit diferent.
3: Es poden recuperar els tuits del Territori 17.
4: Sí, correcte, correcte. Van, Joan també ho té clar i ens diu: si hi ha un lloc on penso que em podria adaptar aviat és a la Patum de Berga. Jo he de dir en aquest programa i en aquest espai que se'm brinda per poder transmetre opinions que no he anat mai a la Patum de Berga.
3: Jo tampoc.
4: Per tant, no
3: jo
4: sé sí. si m'hi adaptaria ràpid o quin context es pot viure allà, perquè una cosa és allà i una altra cosa és vist per la tele o per xarxes sí.
5: O sigui, has d'anar amb gent que s'ho conegui, perquè si aneu sou tots uns novells, t'acabes agobiant. I sí, o sigui, és guai. Has d'anar amb poques persones, es recomanen amb grups de 5-6 persones, perquè a l'hora d'estar allà, si et poses dins de la plaça a l'hora de ballar, doncs moltes vegades acabes amb potser dos, no, has d'anar a l'altra punta, tu en una altra, vull dir, has d'anar amb gent, però poca, i gent amb experiència.
4: L'alcalde de Berga, Andreu Jiménez, ens acaba de donar aquesta...
5: No, és que a mi és el que em van dir, l'any que vaig anar és el que em van dir. Poques persones, o sigui, anar amb grup reduït i sobretot ajunteu-vos dos o tres i ja està.
4: Va, pobre veí de Berga també que ens escriu això avui, ens diu: acabat de treballar i anat a la plaça a veure l'arrencada dels passacarrers amb els companys. Ara fem un veure, aquí, ara, allà, i de sobte són les 3 de la tarda. No he dinat i vaig content. La Patum promet, com totes, qui digui que no és la millor festa dels Països Catalans, no és de fiar.
5: La barreja, ai la barreja.
3: És que,
5: ai, la barreja.
3: Sabeu què em passa? Que em fa tanta enveja, però enveja dolenta, d'aquella de... Em fa molta enveja perquè mai podré saber com diuen els bergadans la Patum. No ho sé.
4: Pell de gallina, pell de gallina.
3: No sabrem mai nosaltres, externs, què és per ells la Patum.
4: Mira, hi ha una piulada en aquest sentit,
3: sí?
4: On és que m'has posat...
3: És que
4: ho
3: fem
4: tan bé. M'has
5: posat a huevo. Que t'has llegit el guió d'en Sánchez.
3: L'he espiat avui.
4: Hi ha un usuari sense nom que ens diu: bona Patum a tots els bergadans i bergadanes, a la resta que hi aneu i els hi traieu el lloc i la festa als locals, sisplau, digueu-li al vostre ajuntament que escurri un Corpus guapo. Clar.
3: Clar.
4: L'altre opció seria muntar una Patum de Vic, una Patum dels Hostalets o una Patum de l'Ametlla.
5: No, va, la Garriga ja tenim Corpus. A la Garriga celebrem el Corpus.
4: La Garriga i el Corpus és una festa molt, molt, molt nostrada. Sí. De fet, estava a punt de portar alguna piulada del Corpus de la Garriga,
5: sí, sí.
4: I no...
5: Que van, sempre va l'Artur Mas allà a veure les catifes, no.
4: Doncs imagina't. Posa'm el ximpum final a la cançó, va, Andreu.
5: Vols el ximpum d'aquesta?
4: Sí, per exemple. A veure. Puja. Perfecte.
3: Ai.
4: Va, ens queda un minutet, no?, per alguna altra piulada.
3: Sí, tant, sí. I tant.
4: Doncs,
3: tenim
4: per
3: temps.
4: Exemple, aquesta usuària que ens diu avui: segons Montessori, l'ambient és clau per a l'aprenentatge. Diu: segons el meu termòmetre, l'ambient de la meva aula és de 40 graus. Així és complicat.
3: Mare meva, els docents, com ho estan vivint ara? Hi ha moltes escoles aquí a Vic també, per exemple, que potser no tenen les condicions necessàries per poder...
4: Fer classe
3: normal, o sigui...
5: No es queixaran.
4: No, avui, mira, fa una temperatura que encara
3: avui
4: és bastant suportable.
3: Avui està bé, sí.
4: Però clar,
3: sí.
4: No cal posar un ciri cada cop que surtis de casa per saber que... O per esperar que la temperatura sigui baixa. Va, a punt de descobrir, senyors, una de les millors piulades de la temporada, Atenció. Ens diuen: un dia diré a quina edat vaig descobrir que el famós torneig de tennis francès no es deia Roland Garros, espai Ros. En lloc de Roland
5: Garros. És Roland Garros.
4: No, és Roland Garros.
5: I l'home es pensava que era
4: Roland Garros.
3: Vale, o sigui, l'home es pensava que era Roland.
4: No, que no, era Roland
3: Garros. Roland Garros, jo també ho pensava així.
5: No, és Roland Garros.
4: Roland, acabat amb D, Roland, espai.
3: Roland Garros. Garros.
5: Tu tampoc ho sabies? I Wimbledon?
3: Mind-blowing, uau.
4: Sisplau, no, sisplau. Estem al segle XXI, eh?
3: A veure, jo no sé de tennis, però Roland Garros... No,
4: però està escrit a molts llocs mentre, sí, mentre juguen.
5: Mentre es veus el fulleixes el diari...
4: És que només faltaria. Va, un parell de missatges de la bomba d'ahir. Primer el d'en David, que ens escriu avui... Quan semblava que presentar la Superliga al Chiringuito seria insuperable, don Enrique Riquelme promet Haaland davant de trenques i barranques.
5: I Rodri, eh? I la... No sé si m'avançaré jo també.
4: A veure.
5: El vídeo del fitxatge de Florentino.
4: Sí, sí, sí.
5: Ai, de Mourinho, és
4: sí,
5: a mi.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí. És que... I l'Eloi també ens hi diu la seva i diu Mourinho, Konaté i Dumfries podria ser perfectament al mercat de fitxatges de l'Al-Hilal.
5: I espanyols, perquè vagin amb la selecció i no es queixin.
4: Correcte, visca el futbol i visca tot plegat. Va, acabarem amb un missatge de la Sheila, d'aquells de pell de gallina,
3: sí,
4: una mica de...
3: gallina de pell.
4: De tendresa,
3: de...
4: De gent,
3: ai,
4: de... d'aquells.
3: A veure.
5: D'abraçar unes de
4: peluix. Ai, diu, alguns vespres molaria conviure amb algun humà, i no només amb gats. No tots, ni humans ni vespres, només alguns.
3: Clar, li he de dir a la Sheila que... crec que no pot escollir, és a dir, quan comença a viure amb una persona, crec que, bueno...
4: La voluntat hauria de ser per un, que hi hagués una mica com de continuïtat, no?
3: Exacte, que no fos una miqueta allò trompicons, eh?
4: Però potser ara ell està en època de trompicons, no sé.
3: També pot ser, és veritat, sí, sí.
4: Com a la sopa, que a vegades trobes algun trompicó, alguna coseta.
3: Sí, a la sopa està bé, però en una altra beguda a vegades si trobes un trompicó...
4: Malament.
5: El suc de taronja.
3: No, m'encanten a mi. A mi m'encanta, sí, la polpa del... En fi, quina manera més estranya d'acabar els tuits, però així serà. Guillem, bon cap de setmana.
4: Que vagi molt bé.
3: Ens veiem dilluns amb més tuits.
4: Correcte.
5: I bona patum.
3: I bona patum i bon corpus, exacte. Que vagi bé.
4: Salut.
3: Adéu. Passen 7 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema i ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: aquests crits d'haver-se enganxat els dits en algun lloc, és moment d'arrencar la secció de, del magazín i del Territori 17 de cinema. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Com va això?
1: Doncs molt bé, amb ganes d'anar al cine aquest cap de setmana.
0: Sí?
1: Ja t'ho dic, sí. Ja,
0: ostres.
1: És allò que dèiem, per tots els gustos, però, però crec que és una setmana prou interessant tota.
0: Molt bé, t'anava a dir que hi ha coses bastant curioses. Si et sembla, anem a començar el repàs.
1: Sí, mira, ja vaig anticipar, em sembla, la setmana passada, dir que aquest estiu, o aquesta temporada d'estiu, que s'està convertint en una mena de Halloween ja, serà molt interessant per tots els amants del terror. I un dels motius és la pel·lícula que arriba aquest cap de setmana, que es titula Backrooms.
2: He encontrado algo en la tienda.
3: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
2: Un lugar. He encontrado un lugar.
0: Molt bé, la gent no ho veu, però és com una... un sòtano, unes oficines, tot molt estrany. Explica'ns què és això.
1: Sí, aquesta és una pel·lícula de producció de 24 que bàsicament porta al cinema aquesta mena d'història creepypasta que va sortir fa anys a internet de les backrooms. No sé si n'has sentit a parlar mai, no, d'aquesta cosa.
0: No, la veritat és que no sé de què va.
1: Bé, això demana recerca, quasi bé, si no saps de què va. Però, bàsicament, les backrooms representen que són espais com que estan fora de la nostra realitat, però que estan com molt vinculats. Tenen un punt així inquietant. Són com habitacions amb parets així grogues o gasolineres abandonades. Hi ha soroll d'electricitat estàtica, una il·luminació molt tènua. I allò que diu que com més et vas endinsant a les backrooms, doncs que perds el sentit de la realitat o la possibilitat de tornar al món real. Mm-hmm. Ja dic, és un fenomen que va néixer en internet amb unes fotografies que es van publicar a no sé quin fòrum i bueno, que s'ha anat fent gran gràcies, diguem, al col·lectiu.

0: Aquí i molt bones crítiques. Com a autor, tot i ser molt jove, doncs amb una veu molt pròpia i amb una pel·lícula de nivell. Vull dir, al final té allà Chiwetel Ejiofor com a protagonista, Renan Reinji, Finn Bennett, o sigui que té un Marc Duplass també, per cert, té un plantell bastant important. Pel·lícula no molt cara, però sí que és veritat que tots aquests espais així inquietants, doncs, de les backrooms s'han fet amb decorats, o sigui, cosa que també li dona un atractiu perquè fa molt més físic el fet de no haver-ho rodat amb croma. Però vaja, el tema és, de què va la pel·lícula? Doncs al final és el mateix que el creepypasta, és d'una persona que en una botiga descobreix aquesta rebotiga, aquestes backrooms, i es va endinsant en aquest espai misteriós on també pot ser que hi acabi descobrint alguna cosa, que hi apareixin entitats sobrenaturals, però vaja, és això, endinsar-se en el creepypasta. És un fenomen molt interessant, és molt curiós, vull dir que recomano que si no ho coneixeu i us agrada aquest món dels misteris, doncs que investigueu una mica. Hi ha molts podcasts, hi ha vídeos que ho expliquen, no sé què hi ha.
1: Fins i tot ara veig que hi ha un videojoc que es diu The Backrooms per 3 euros també a l'Steam, una plataforma de videojocs.
0: Però és que, de fet, ara que dius això, el que era el salvapantalles de Windows, aquell laberint aquell,
1: sí,
0: és en si mateix podria ser The Backrooms, també. Vull dir que té aquest puntillo.
1: Molt bé, doncs res, encara no ho he acabat d'entendre, però em sembla interessant, i si tu ho trobes interessant, doncs a mi també, jo també. I...
0: Sí, a més és una pel·lícula de terror que sorgeix d'un fenomen d'internet dirigida per això, un nano de 20 anys, amb una productora 24, que és, o sigui, de les més potents últimament, sobretot a l'hora de treure talent nou i fer el cinema de terror doncs, més comercial, però no mancat de qualitat, doncs diguem que són molts ingredients que fan que sigui una pel·lícula molt, molt atractiva.
1: Molt bé, doncs anem a per la següent, que, bueno, és més diferent no pot ser.
0: No pot ser, però bueno, té el seu ADN i el cinema de terror també, tot
1: sí,
0: i que estem al terreny de la comèdia, i anem per Scary Movie.
2: ¡Hemos vuelto!
3: Un asesino en serie anda suelto.
4: Hola, Martes.
5: Llevo años preparándome para este momento. Hola, madre. Estás hecha un asquito.
6: ¡Cindy! ¿Un abrazo? Me apetece mogollón, pero me he hecho de derechas y tengo que ser racista. Va, tía, si para mí todos los blancos sois racistas.
1: Ay, ay, ay, ay, ay.
0: Bueno, eso... Doncs Scary Movie, que no sé si fa falta descriure-la més, però vaja, és com l'intent d'aquests dels germans Wayans, Marlon Wayans, Sean Wayans, i ja no me'n recordo com es diu l'altre, que té un nom així més llarg que Kenan Wayans o alguna cosa així. Que ja van donar a peu al naixement d'Scary Movie com per burlar-se de les pel·lícules de terror, arrel sobretot a Scream, Exorcista, entre d'altres, i això es va convertir doncs en una saga d'explotació brutal de pel·lícules spoof, no? Que es diu que són aquestes que són paròdia d'alguna cosa i que tota la pel·lícula són gags continuats un darrere l'altre, als quals uns funcionen millor que altres. Però bé, perquè és interessant, potser perquè torna a ser novetat al cap de molt temps. La cinquena part es va estrenar l'any 2013 i això, 13 anys després, aquests que van perdre una mica el control de la franquícia doncs l'han recuperat i volen doncs fer aquesta revisió del cinema de terror d'aquesta segona dècada dels anys 20, la segona i tercera ja, però bé, també seguim amb Scream, hi ha Megan per aquí, hi ha sèries també, vull dir que...
1: Aquella dels nens que corren... Els nens que corren amb els braços oberts, no? La substància, també he vist.
0: També, exacte, sí. Doncs això, és una mirada paròdica doncs, al cinema de terror actual sense més voluntat que la de fer riure. I ja dic, és una pel·lícula, encara no sé opinions perquè no han sortit crítiques encara, jo no l'he vista tampoc, però vaja, sempre em desperta la curiositat, sobretot quan fa una cosa que fa tant temps que no té endinses, doncs jo encara l'aniria a veure.
1: Molt bé, i en bromes polítiques, per això, és que és curiós. Deia el buf, sí, perquè les bromes que sí, han fet, En fi, doncs...
0: Són fluixotes. Sí, sí. També són pel·lícules que amb el doblatge crec que...

0: agraden bastant. Sempre és un tema amb la comèdia, quan, sobretot amb l'espoof, que originalment això que eren agarra-la com puedes, aterriza com puedes. O sigui, molta part de la gràcia és que els actors interpretaven seriosament coses molt absurdes. I quan això es trasllada al doblatge, és el doblador intenta fer gràcia i dius, no, és que no has de fer gràcia, has d'estar seriós.
1: Sí.
0: Almenys en la majoria de casos, i no passa. O sigui, és una cosa que no entenc, que al cap de 60 anys
1: encara no ho hem après. Molt bé, no sé si ho hem dit, però Backrooms, Scary Movie 6 i la pròxima pel·lícula, totes es podran veure als dos grans cinemes del nostre territori, el cinema Sucre i el cine de Granollers. Anem a per l'última.
0: Anem per l'última, aquesta també és per nostàlgics, segurament, en aquest cas de nostàlgia dels 90, que està tan efervescent avui en dia, i és el retorn d'un clàssic de les joguines, bàsicament, que és He-Man i los Masters de l'Universo.
2: Sé que la mayoría no me recordáis, pero yo sí a todos.
3: Desde que te fuiste, todo ha cambiado.
2: No queda nada. Skeletor se llevó a mi familia y destruyó nuestro mundo. Y es culpa mía.
4: Sé lo que se siente al fracasar.
1: Se'n va fer una sèrie també, no fa gaire també.
0: Sí, se'n va fer una sèrie també, fa molts anys hi havia hagut una sèrie d'animació també, però crec que l'origen justament crec que són les joguines, que no són
1: no és la
0: sèrie d'animació en aquest pla.
1: Jo en tenia un que li però... posaves uns explosius d'una cosa darrere, feia un cop de puny i petava amb una mena de petardo.
0: Saps?
1: Senzill.
0: Que
1: sí.
0: Bueno, jo tenia uns quants de nens del He-Man, que és, bueno, si algú no té el cap, és un personatge bastant popular actualment, crec que pels memes, hi ha bastants memes de l'Skeletor i del He-Man durant consells de vida. Però és aquest personatge així molt forçut, amb un cabell ros, que només amb una mena de calçotets d'armadura, amb una espasa, però vaja... que ens trobem en aquest nou trasllat al cinema, que segurament crec que poca gent el trobava a faltar, i el mateix trailer ja fan aquesta broma de potser ningú no em recorda, i possiblement és veritat, però vaja, és com intentar recuperar aquestes històries clàssiques de l'espasa i bruixeria en un món fantàstic. En aquest cas He-Man és una mena de com Superman, no? Una persona d'un altre planeta que l'envien a la Terra per protegir-lo, i en aquest cas, quan és gran, doncs, intenta descobrir els secrets del seu passat i tornar al seu planeta natal per convertir-se en aquest guerrer més poderós de l'univers i derrotar aquest malvat Skeletor, que l'interpreta Jared Leto, per cert. I bé, aquesta és la història, és una història d'aventures enfocada molt des de la visió comercial del cinema actual, que és segurament sobrecarregar la pel·lícula de comèdia, intentar que sigui com molt, molt frenètica, molt sovint de manera innecessària, i abocant a cullerades, doncs, aquesta nostàlgia, sobretot pels que eren seguidors, ja sigui de la sèrie, de la pel·lícula original que es va fer fa molts anys, amb Dolph Lundgren, Frank Langella, que s'ha convertit en una mena de culte del cinema cutre, però bueno, apel·lant una mica a aquest esperit. A mi em fa pensar més amb la línia de Mortal Kombat, que és com una cosa desordenada, que et llencen a sobre, que no té cap mena de sentit dintre la pel·lícula, tot i que pot ser espectacular per moments, però que costa molt entrar-hi. Em recorda més amb aquesta línia que, per exemple, a Dragones i Mazmorres, que també es va fer una pel·lícula recentment.
1: Estava bé aquesta pel·lícula.
0: Estava molt i molt bé, però perquè és això, és una comèdia d'aventures amb una història molt genuïna, basada en un univers conegut, però bàsicament que té identitat. I aquesta pel·lícula segurament té, el Masters de l'Universo segurament té molt de cor i molta nostàlgia, però amb molta menys identitat. Ara bé, producte d'entreteniment, pues de ser.
1: Molt bé, doncs ja tenim les 3 de la setmana. Anem a fer una mica de notícies.
0: Sí, molt, molt breument. Però és perquè ens hem enterat aquesta setmana que Clint Eastwood s'ha retirat del cinema. Que és, potser ho semblava, però realment no ho havia fet oficial. I ha estat el seu fill, Kyle Eastwood, que en una entrevista ha dit que el seu pare era possibilitats gairebé nules de que tornés a treballar en alguna pel·lícula. Recordem que té 96 anys ja, Clint Eastwood. Tot i així, fa 2 anys va estar en la jornada número 2, pel·lícula molt premiada, amb un gran reconegut pels Oscars i tot. Vull dir que no sé si algun dia decidirà tornar a agafar la càmera, però vaja, que una cosa que ens podíem tots imaginar, doncs sembla que es confirma. I gairebé espero que Clint Eastwood ho contradigui, però...
1: No sé, clar, aquesta que has comentat era com a director, no?
0: Com a director, l'última que va actuar va ser amb Carrie Macho, que va ser 2022 o una cosa així, es va estrenar en aquesta època de postpandèmia, i després sí, però encara posant-se darrere les càmeres, que també és prou feina i prou estrès.
1: Està mirant, és que depèn de quina feina facin, algun dels seus fills ja podien estar retirats, també.
0: Sí, sí, per això... i segurament tenen menys energia que ell. He pensat que, ja que estem parlant molt del cinema terror i com està d'abundància, quan Clint Eastwood va fundar amb El Paso i tal, la primera pel·lícula que va dirigir, justament és una pel·lícula gairebé de terror, o sigui, un to és més de thriller, però amb unes que provocaven un cert nivell d'angústia bastant... aquesta... Play Misty for Me, que no recordo ara com es deia el títol en castellà, però vaja, que era una noia que trucava cada dia per demanar la mateixa cançó en un programa de ràdio, i això després aquest presentador de ràdio interpretat pel mateix Clint Eastwood, doncs acaba coneguent una noia que es pensa que té una relació de nit, d'una sola nit, però que no. Però vaja, una pel·lícula molt... que està molt i molt bé, tot i que, òbviament, la primera pel·lícula té els seus fallos o algun problema de tot que no després ha anat polint, òbviament, però vaja, interessant recuperar-la ara que sabem que ja ha fet la seva última pel·lícula.
1: Molt bé, doncs anem a per una altra notícia, ràpidament, que no tenim gaire temps ja.
0: Sí, aquesta és notícia de servei, que és que el Festival Nits de Cinema Oriental, que com se celebra el juliol a Vic, ja ha obert la campanya doncs, per comprar els abonaments, el mitòman i el supermitòman, i també per les acreditacions de premsa i professionals. Per tant, això, qui vulgui apuntar-se o ja comprar l'abonament mitòman, que sempre ha ajudat molt al festival, doncs ja ho podeu fer a la seva web.
1: Molt bé, doncs anem a fer un repàs ràpid de la resta de cinemes. El Cinema Comtal de Ripoll, El Drama i Flick.
0: El Drama, que en vam parlar la setmana passada, i que és això, aquesta pel·lícula amb Robert Pattinson i Zendaya, o Zendaya, i Flick, que no és l'entrenador del Barça, és una pel·lícula d'animació per tots els públics que es va estrenar la setmana passada.
1: El Casal Camprodoní, Conoce a los Bárbaros.
0: Sí, aquesta és una comèdia escrita, dirigida i protagonitzada per Julie Delpy, que és la protagonista de la trilogia d'Antes de l'Amanecer, que també és directora, i aquesta és una comèdia al voltant del tema del racisme i de la immigració, que també és interessant tractar un clau de comèdia quan tens una mirada sensible, com és el seu cas.
1: El Cinema Catalunya de Ribes, amb el Festival Gullut, recuperen Tierras de Penumbra.
0: Sí, no sé si és com una mena de preinauguració del Gullut, però sí, la presenten al festival amb aquesta pel·lícula de Richard Attenborough, més conegut per ser John Hammond a Jurassic Park, però que també va dirigir unes quantes pel·lícules. I aquest és un clàssic de principis dels 90, amb Anthony Hopkins i Debra Winger, que és això, un professor de literatura i una noia que vol conèixer, que també és escriptora i tal. I és una mica la relació que estableixen, també una pel·lícula al voltant de temes de la malaltia, salut mental. Això, un clàssic molt, que està molt bé, i a més segurament la millor pel·lícula com a director de Richard Attenborough.
1: Al Cinema a l'Ambra de la Garriga hi ha una sessió de curtmetratges, Dies d'estiu i de pluja, Flick, Jo no moriré d'amor, Incontrolable i Michael.
0: Sí, aquí destacar aquest La Garriga Film Fest, que, disculpeu la ignorància, no sabia que existia, però que això, fan una projecció de curtmetratges tant nacionals com internacionals, i aquí destacat bueno, també aquesta cinquena setmana que porten ja tan Incontrolable com Michael, que segueixen tenint èxit a la Garriga.
1: A l'Altera de Torelló, Mi Postre Favorito.
0: Sí, aquest és un drama iranià, que sempre és com el primer que se li ocorre a algú quan parla de cinema independent que no li agrada a ningú. Doncs aquesta és una pel·lícula molt tendra que va passar en el seu moment per Berlín, per Valladolid, i és que són una història de relacions que s'estableixen durant la vellesa, que és molt, molt tendra i molt bonica.
1: De l'Esbarjo Cardedeu, Caugal.
0: Sí, també una pel·lícula amb gent ja d'edat avançada. No la conec massa, sé que hi ha com es diu aquest noi que està a Berlín, a Merlí,
1: el Cuevas.
0: El Cuevas, el Carlos Cuevas, Però vaja, una d'aquestes barreges de comèdia dramàtica amb els protagonistes que són els grangers.
1: I per acabar, el divendres fric del Cineclub de Vic, La Casa de Jack, i el dimarts en la sessió habitual quan en Harry va a trobar la Sally.
0: Sí, en aquest cas dos clàssics, es podria dir. La Casa de Jack és l'última pel·lícula de Lars von Trier, es va estar aquí al 2018, tot una oda a la seva pròpia obra filmogràfica, amb aquesta pel·lícula que és bàsicament de terror, que es posa a la pell d'un assassí en sèrie, una filigrana molt interessant. I dimarts doncs, fem el particular homenatge a Rob Reiner amb la projecció en 35 mil·límetres d'un clàssic de la comèdia romàntica com és aquest quan en Harry va trobar la Sally amb Bill Crystal i en Ryan.
1: Molt bé, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
0: Gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau.
5: Territori 17.
6: Doncs bé, avui ens queda poca estoneta per comentar alguna sèrie, però com que hem estat escoltant amb aquesta secció de cinema, Andreu.
7: Enric Rubio, sí.
6: Enric Rubio i Isaac Muntades, no. Andreu, tens alguna pel·lícula que tinguis ganes de veure?
7: Volia anar a veure El Diablo Viste de Prada, però no hi he anat, no he trobat el moment, per tant és l'única que vull anar a veure. I és que ara estic en una època on no sé ni quina sèrie mirar, ni quina pel·li, i tampoc tinc el temps.
6: Jo estic també tinc també ganes de veure El Diablo Viste de Prada, i també hi ha un altre que ara està mirant la cartellera del Multicine Sucre de Vic, i la pel·lícula es diu El Drama, de la Zendaya i en Robert Pattinson.
7: Tens ganes,
6: No la coneixia, la veritat, investigaré una miqueta més sobre aquesta pel·lícula, però he vist que està al Multicine Sucre, vull dir que...
7: Ja sé què volia comentar.
6: Què volies comentar?
7: Que aquests dies a la Garriga estaven gravant un rodatge d'una sèrie que sortirà al Netflix.
6: Ah, sí? Quina sèrie?
7: Es diu Els Nois de Brasil o alguna cosa així, i estava tot el passeig de la Garriga doncs ambientada com al Brasil i celebrant l'Octoberfest. Sí, molt random.
6: Que fort, no?
7: És de la directora, és la mateixa que la de The Crown. Per tant, hi ha d'actrius, hi ha la que fa de mare d'Otis a Sex Education.
6: M'encanta aquella sèrie.
7: Doncs
6: sí, sí.
7: Doncs...
6: Estava per aquí, eh?
7: D'una de les actrius principals. I també un actor que es diu Daniel Brühl, no sé si et sona.
6: No gaire.
7: Doncs igual, que també és molt conegut. Doncs aquests dos formen part d'aquesta sèrie. I res, era això el que volia comentar, que vaig dir que...
6: Que curiós, doncs.
7: Sí.
6: Que curiós, doncs investigarem més sobre aquesta futura sèrie que està ambientada a Brasil, però que passa a la Garriga. Andreu, que vagi molt bé avui.
7: Ens veiem demà divendres.
6: I ens veiem demà divendres, com sempre, puntuals a les 9 del matí. Que vagi bé.
5: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: cada 10. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i de fet mantenen les mobilitzacions amb noves vagues avui convocades a Ponent i al Pirineu. De fet, anem ara fins a Tàrrega, on té lloc la manifestació d'aquest territori. Allà hi tenim el nostre company, l'Oriol Gordillo. Oriol, com va tot plegat? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs des de fa tot just 10 minuts i contra tot pronòstic, prop de 200 mestres i professors tallen una de les sortides de Tàrrega cap a l'autovia A2. Prop de 200 mestres i professors s'han mobilitzat aquest matí a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada al sector educatiu. La protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de trens, des d'on els manifestants han iniciat una marxa lenta fins a la rotonda d'accés més propera a l'A2. Una de les principals portes d'entrada del municipi, que ha estat blocada gairebé 3/4 d'hora. Amb música reivindicativa, pancartes i proclames de Niubó dimissió, els convocants denuncien la sobrecàrrega laboral, la manca de recursos i l'augment de les necessitats educatives als centres. Els sindicats asseguren que el malestar és generalitzat i reclamen més inversió, reducció de ràtios i estabilitat per al personal docent. Sentim Carlos Vilches d'Intersindical i Emili Llorente de CGT.
4: Com a Intersindical hem apostat per demanar el vot al no, perquè entenem doncs, que aquest preacord, tot i que té alguns avenços, evidentment, no és suficient per al pla de xoc que necessita l'educació en aquest país.
5: Des de CGT tenim clar que aquest preacord no soluciona l'emergència educativa del país i, per tant, també tenim clar que no firmarem i que continuarem la mobilització.
3: D'aquí tot just una hora, a les 12 del migdia, estarem atents a la resposta in situ i a la reacció d'aquesta munió de mestres i professors al preacord que han de tancar govern i sindicats majoritaris.
2: Així és, Oriol, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Catalunya concentra precisament el gruix de l'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. I el ple del Parlament acull avui el debat de la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra i també els comuns. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
7: Avui és dimecres 3 de juny de 2026.
6: I per què és un dia especial? Doncs perquè estem d'aniversari de festa grossa de celebració. I és que avui us hem de donar la benvinguda al...
7: a l'Infopodcast número 600.

0: Susana, aquest dia ha de ser especial. Què ens expliques? I crec que començarà de forma molt especial.
1: Sí, sí, és especial perquè és el número 600 i a més és especial perquè avui és el Dia Mundial de la Bicicleta.
0: Sí, senyora! Un dia en què no hi podrem anar, tu i jo.
1: Avui també Sant Isaac i Santa Oliva.
0: Isaac! Bon vermut!
1: I tal dia com avui, però de 1992, presentava l'informatiu la Sílvia Gunter i ens explicava que s'estava començant a urbanitzar el barri dels Dominics.
0: Mare de Déu Santíssima! T'imagines que tu t'hagués quedat sent camps fins que Mordó i quina meravella. Per cert, des d'aquí
1: no una salutació. Camps, no eren camps, de fet era bosc.
0: Sí? Sí. De fet, des d'aquí una salutació, perdona, deixem d'enrere, a l'Oliva, perquè que bé que ens assessora sempre amb les pintures, eh?
1: Correcte. Va, i avui acabem dient buscar, per Corpus i per Nadal, els sastres maten la fam.
0: Has vist? S'ha d'anar mudat per religió. Eh?
1: S'ha d'anar ben vestit, quan són les cites importants. Ara això, els sastres pobres no maten la fam ni...
0: Que quan et porten a la foguera, no? A la Santa Inquisició, que vagis ben engalanat. Vinga, va, comencem explicant que la gent gran de Cardedeu va ser present a la 27a edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya. És a dir, que en el primer saló no eren gent gran. Fira Gran 2026, que va tenir lloc del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Es tracta d'un espai que reuneix serveis, productes i iniciatives que promouen l'envelliment actiu i participatiu.
1: Com d'important és això?
0: Enguany, l'espai expositiu ha comptat amb més de 80 empreses i entitats de diversos sectors, des de salut i benestar, noves tecnologies, cultura i lleure, entre d'altres.
1: Molt bé, perfecte. Molt interessant, Enric, i passem ara a parlar del temps, que també ens interessa bastant.
0: Doncs sí, és que ens espera una davallada, com haureu notat, de les temperatures, com haureu notat, que tocarà fons divendres, com notareu, amb alguna sorpresa en forma de pluja de cara dijous a última hora, així que aprofiteu per refredar les cases per dins, i és que a partir de dissabte tot cap amunt. Mareta el que ens arribarà.
1: Sí, sisplau, aprofiteu, que refredi tot, perquè després no hi haurà qui ho aguanti.
0: I això no volem dir amb aire condicionat, sinó obrint les finestres i passejant a les nits.
1: Exacte. Va, i passem ara a l'horta.
2: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
0: Maria! Poseu encoixinat! De fet, l'encoixinat que podeu posar a l'hort pot ser palla, pot

0: ser matèria orgànica triturada, és a dir, restes de branques, etc. Poden ser el fullaraca que ho ha apartat a l'hivern. Poden ser mil coses, des de... Hi ha gent que posa també llana d'ovella. Poden ser moltes coses, això sí que sí, sempre orgànic. No encardeu allà pots de plàstic per tirar.
1: Això no ho vas dir l'altre dia, ja, allò de l'encoixinat.
0: No vaig dir tantes opcions, i tampoc que es podia posar llana d'ovella. Així que esquileu a les ovelles que tots teniu a casa.
1: Va, dimecres, porta a porta. Això vol dir que les blaves heu de treure l'orgànica i els envasos, les verdes la resta i les grogues no teniu recollida. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs Palau Gatell i Estalvi.
0: Doncs sí, i amb això arribem al No pots estar avorrit, Galifar 10, en un poble com Cardedeu. I avui, Susanna, hem d'explicar als nostres i les nostres oients per on poden seguir l'alenada.
1: Per totes les vostres televisions locals. I aquí a casa nostra, doncs pel 38 de la TDT, pel nostre canal de Telegram, per www.rtv-c.cat, i si voleu saber quan s'emet, doncs...
0: Seguiu l'Instagram. És un Instagram superactiu que us encantarà. Segurament ja el seguiu, cas que no ho feu. I alerta, alerta, perquè totes les cançons que us hem estat posant aquests últims dos mesos formen part de l'alenada. A partir de demà anirem posant els seleccionats.
1: Molt bé, i amb això...
0: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
1: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
0: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de...
1: Telegram, Salut i Poble, Consell de Presidenta i Feu-vos Sàcies.
0: Ah, i ara la Susanna se'n va cap al MAC. Ens veiem tots i totes allà.
1: Desitgeu-me sort.
2: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: de 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments dels resultats de la consulta, cada Balau ve rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Una consulta que tot just ha finalitzat ara i de la que en sabrem imminentment el resultat. Recordem que l'acord preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis i també la incorporació de més de 6.000 professionals al sistema educatiu. Actualment, en aquests moments, prop de 60.000 vots han estat emesos d'un cens total d'uns 99.200. Com dèiem, seguim pendents d'aquests resultats, d'aquesta consulta que fins ara ha rebut al voltant del 61% de la participació. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix de l'afectació, precisament amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat també una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i també comuns en matèries com ara salut, educació, habitatge i també drets socials. La votació final està prevista pel proper 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de violència. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. La policia també avisa de les denúncies de desaparició per tal de comprovar possibles coincidències, volíem dir, amb els cossos. I pel que fa al temps, avui el temps farà un gir radical amb retorn dels ruixats i les tempestes a bona part del país. Les primeres precipitacions arribaran al migdia, al Pirineu, Prepirineu i també a la serralada prelitoral, i s'estendran després cap a la Catalunya central i també al litoral. I recordem que a hores d'ara continuem pendents, no han sortit encara aquests resultats d'aquesta consulta del sector educatiu, que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. És la 1.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Els docents voten que no al preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària amb el suport de Comissions Obreres i UGT. Hi han participat 60.000 docents d'un total de 99.000, que equival a un 61% de participació. Esther Minguell, explica'ns, bon dia.
3: Bon dia. Doncs USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta que s'ha fet del preacord. 40.000 hi han votat que no i 21.000 sí que hi han donat suport d'entre aquests 61.000 que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions més enllà del pacte del PES de març i diu que prepara un pla de priorització de reivindicacions i també accions de protesta, però de moment no posa pas sobre la taula la vaga indefinida que sí que havia anunciat. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
3: La CGT celebra els resultats d'aquesta consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i que reobrin les negociacions. També fa una crida a les protestes de demà. Pel que fa al sindicat professors de secundària, sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna que han fet els seus afiliats, dos terços han votat a favor, però sí que anuncia que la lluita continuarà pendents de la resposta que dona el govern.
2: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I també Nestlé ha reduït de 301 a 267 els treballadors, els acomiadaments, volíem dir, previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i també mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient aquesta proposta i mantenen encara la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. De fet, avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I en clau política, el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista vista pel dia 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes ahir a Ponent. Es tracta d'un home i una dona, segons aquestes informacions que han facilitat avui els Mossos. Cap dels cossos presenta signes de criminalitat i la dona hauria mort el mateix dia i l'home ja feia dies que era mort.
1: Notícies en xarxa.
5: Bon dia i bon dijous, 4 de juny 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 4 de juny, avui escoltarem la valoració que encara dura del Girona, del club gironí, després del descens d'ara fa gairebé ja dues setmanes a segona divisió. Han comparegut els màxims responsables de l'entitat gironina per donar explicacions i per pensar ja en el futur. El missatge és clar, tornar a primera divisió el més aviat possible. Tot seguit els mirem d'escoltar, tant el president del Figeli com el director esportiu ratificat Quique Càrcel, com el president del Consell d'Administració, també Pere Guardiola. També parlarem de la selecció espanyola masculina, perquè avui juga el primer partit de classificació per al Mundial, de preparació per al Mundial, que comença d'aquí a 7 dies, d'aquí a una setmana. Espanya juga el primer partit el 15 de juny. Avui s'enfronta a Iraq, a Riazor, en partit amistós, i serà per exemple Marc Bernal, el blaugrana, que no anirà al Mundial, però és un dels jugadors de reforç que s'ha endut a Luis de la Fuente per aquests partits previs. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia en tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona ha fet balanç avui del descens a segona divisió.
1: Han comparegut el president de l'entitat, del Figeli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masbagà, i el director esportiu, Quique Càrcel. Des del club han ratificat la confiança en Càrcel per liderar el nou projecte esportiu sense Mitchell. D'altra banda, han demanat unitat a l'afició per tornar a primera el més aviat possible.
0: En una estona havíem d'escoltar alguns dels protagonistes d'una roda de premsa que encara dura. Ara mateix està parlant, com dèiem, Quique Càrcel. En categoria femenina, l'Espanyol també ha anunciat continuïtat en el projecte.
1: Després d'aconseguir amb solvència per segon any consecutiu la permanència a la Lliga F, el Club Perico ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte per a dues temporades més, fins al 2028. I avui mateix també ha confirmat l'ampliació de contracte de la portera francesa Romain Salvador, una de les més destacades de la categoria.
0: Tornant a la categoria masculina, la selecció espanyola juga avui a La Corunya, el primer partit de preparació per al Mundial.
1: El combinat estatal s'enfronta avui a Iraq a partir de les 9 del vespre en un partit en què no hi seran 10 dels 26 futbolistes que jugaran al Mundial. Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal estan ultimant el seu procés de recuperació per arribar a l'inici de la cita mundialista el 15 de juny, mentre que avui tampoc no hi seran, entre d'altres, el porter David Raya, que dissabte jugava la final de Champions, a més de Cucurella i Pedri. Sí que podran jugar avui dos dels jugadors de reforç per aquesta preparació, el blaugrana Marc Bernal i el jugador de la Real Societat, Sergio Gómez.
0: Aquests dos jugadors catalans, recordem, no van al Mundial, no són dels nou catalans que sí que aniran al Mundial amb la selecció espanyola a partir de la setmana vinent, com dèiem, als Estats Units, a Mèxic i al Canadà. En bàsquet, derrota de la Penya ahir a Vitòria en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de l'ACB.
1: Els verdinegres es van desinflar en l'últim quart després d'aguantar durant tot el partit un marcador igualat contra el Baskonia i van acabar perdent 85-71. El Joventut està obligat a guanyar demà a l'Olímpic, el conjunt basc, si vol allargar la sèrie i forçar el tercer i definitiu partit que jugarà diumenge de nou a Vitòria. També ahir el València de Pedro Martínez es va avançar a l'eliminatòria contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau després de guanyar de 3.
0: 83-80 va guanyar el València. I a l'altra banda del quadre, avui el Barça pot certificar el seu bitllet per a semifinals.
1: Els blaugranes, que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia, miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau, per aprofitar el factor pista recuperat i tenir més dies de descans. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: I a les 9 hora catalana també avui es jugarà el segon partit de la sèrie entre Tenerife i Real Madrid, en Terres Canàries.
1: Els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt, després de perdre dimarts el primer partit a casa.
0: I encara en bàsquet, toca parlar de balanç de curs per a equips que no disputen aquest playoff. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio.
1: Sanemeterio ha confirmat, per exemple, la continuïtat de l'entrenador Moncho Fernández, a més de la voluntat del club de disputar competició europea el curs vinent, tot i que encara no se sap quina, si l'Eurocup o el Basketball Champions League.
0: I el Força Lleida també ha començat a fer balanç avui, ha fet campanya, ha començat la campanya d'abonaments de cada seva tercera temporada a la CB.
1: El club lleidatà vol passar dels 4.500 als 4.700. Els preus pugen un 10% per ajudar a incrementar el pressupost fins als 6 milions.
0: En waterpolo, el Catalunya va guanyar ahir el primer títol de la seva història, l'Eurocup femenina.
1: Les gracienques, que ja portaven 5 gols d'avantatge de l'anada, van tornar a guanyar ahir a la piscina Sant Sebastià al Barceloneta, en aquest cas per 11 gols a 13.
0: I un últim punt en tennis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos jugaran demà a les semifinals del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí, caps de sèrie número 1 del torneig francès, s'enfrontaran demà al migdia a la parella italiana formada per Bolelli i Imbarbasori. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, waterpolo, hoquei patins i el Patina Fest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, l'scootering i el roller freestyle, en aquest cas en la modalitat street des del Prat de Llobregat. Serà quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva a la plataforma de streaming, dissabte a les 7 de la tarda podrem veure l'anada de la final del playoff descens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Abans, a l'Enjoc TV, hoquei patins amb el primer partit de la final per pujar a l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Caldes en Recamp Làser a les 4 de la tarda. I finalment, a un quart de 7, tornada del playoff descens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també més hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, i el Martinèlia Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de 7, tornada de la final del playoff d'ascens a segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Dijous, 4 de juny, 11 minuts passant ja de la 1, comencem parlant de futbol. El Girona ha donat explicacions finalment aquest migdia, gairebé dues setmanes després de consumar el descens a segona divisió, a les quals només s'havia comunicat a través d'un vídeo a xarxes la sortida de l'entrenador Mitchell, que aquesta setmana signava amb l'Ajax d'Amsterdam. Han comparegut el president de l'entitat, Delfí Geli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Cárcel. El president Delfí Geli ha volgut recordar el passat per valorar el creixement del club.
1: Avui fa 9 anys que vam aconseguir el primer ascens a primera divisió, una fita històrica i que ens va canviar per sempre. Si mirem una mica més enrere, fa 11 anys a l'estadi teníem uns 3.500 socis. Avui som uns 16.000. Aquest creixement no és casual, és fruit del treball de molta gent que hi ha al darrere i de molta il·lusió que hi fica molta gent també. Per això crec que hem de tenir clar d'on venim, hem de recordar el passat, com estàvem, perquè això ens dona perspectiva i ens recorda que res del que hem aconseguit ha estat fàcil.
0: Un Delfí Geli que demana també unitat i suport de l'afició per tornar a primera el més aviat possible.
1: No ens podem permetre el luxe de perdre tot allò que hem construït en aquests darrers anys. L'afició, el territori, l'identitat, tot això és el que ens fa forts. El futur depèn de nosaltres i estem convençuts que amb treball, unitat i ambició tornarem tots molt més junts, molt més forts.
0: I pel que fa al president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, ha volgut ratificar la confiança en el director esportiu, Quique Cárcel, també present en la roda de premsa, per liderar el nou projecte per tornar a primera.
2: Nosaltres, com a accionistes, la màxima confiança al Quique Cárcel i al seu equip. El Quique porta 12 anys en aquest club i ha fet 6 play-offs i 6 anys a primera divisió, amb 2 ascensos i un any a Champions, que ni els millors somnis de cada un de nosaltres pensaven que podia ser una realitat. Per nosaltres, la realitat és que per Quique torna a ser el millor per liderar-nos aquest projecte que comencem avui mateix.
0: I finalment podem escoltar precisament a Quique Cárcel demanant disculpes al principi i assumint les responsabilitats del descens.
3: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè com heu vist, tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club, tota la gent que treballa al club, perquè realment sabem de la diferència que hi ha és estar a primera o estar a segona divisió. I sobretot a l'afició. Lògicament ha tingut un cop molt, molt fort i la veritat que em sap molt de greu i ho tinc que dir amb tot el que jo sento.
0: Un Quique Cárcel que vol mirar endavant, ha dit, i se sent capacitat per tornar a crear un projecte per recuperar la categoria. No ha dit res, no ha avançat massa res sobre el nou entrenador que ha de substituir a Mitchell i ha de liderar, com dèiem, aquest projecte de cara a la segona divisió, al curs vinent. En categoria femenina, ahir l'Espanyol va fer oficial la renovació de la seva entrenadora, Sara Monforte, que signa per 2 temporades més, fins al juny del 2028.
4: Molt contenta, la veritat, que tenia moltes ganes de que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, 2 temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. Després, sí que és veritat que la temporada nostra jo estic contenta, la valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests 2 anys. Per mi és un repte, les 2 temporades aquestes, que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot també, veiés un espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol i ojalà poguessin mirar una mica més al món.
0: Sara Monforte, que ha dirigit el conjunt blanquiló les 2 últimes temporades en què s'ha consolidat a la Lliga F, aconseguint la permanència amb solvència després de l'últim ascens. Això sí, com sentíem, ara l'objectiu és donar un passet més endavant. Per cert, avui mateix el Club Perico ha fet oficial també la renovació de la portera francesa Romain Salvador. Fins al 2027, en aquest cas, Romain Salvador, que és una de les porteres més destacades de la categoria d'aquesta Lliga F. A tot això, pel que fa al Mundial masculí, que just comença en 7 dies, la setmana vinent, avui la selecció espanyola disputa el primer partit de preparació a la Corunya, a Riazor, contra Iraq. Encara no hi seran els 3 lesionats que arriben just al primer partit, Nico Williams i 2 dels 9 catalans, Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Això en deia ahir el seleccionador Luis de la Fuente en roda de premsa.
5: Estamos muy contentos de la actitud de todos los jugadores, del comportamiento, de las ganas, de la intensidad de los entrenamientos que hemos planteado y del estado de los lesionados, que evoluciona como estaba previsto. Estamos perfectamente coordinados con los clubes, estamos dándole continuidad a una planificación que ya estaba establecida de hace tiempo y la verdad que la respuesta de los jugadores cada día es mejor. Vamos a ver día a día también valorar esa evolución y tomaremos la decisión definitiva pues realmente la víspera de este primer partido. La buena noticia es que creo que pueden llegar todos en buenas condiciones, pero veremos si creemos oportuno que participen o no.
0: Avui tampoc no participaran del partit d'amistós. Els quatre jugadors que s'han incorporat més tard a la concentració ho van fer ahir per haver disputat la final de la Champions, entre els quals hi ha el porter català de l'Arsenal, David Raya, i també queden fora d'aquest primer partit Cucurella i Pedri, entre d'altres jugadors importants que el reserva De La Fuente de cara a l'inici d'aquest Mundial. De La Fuente també va dir això sobre els jugadors de reforç que no aniran al Mundial però que estan ajudant aquests dies a la selecció en els entrenaments, entre els quals hi ha dos catalans, el blaugrana Marc Bernal i el futbolista de la Real Societat Sergio Gómez.
5: Seguro que no van a jugar todos, pero aprovecho la oportunidad para primero darles las gracias por todo el trabajo que han hecho, cómo se han integrado en el grupo, son unos más, son jugadores de mucho futuro, pero veremos en el transcurso del juego pues que jueguen los más posibles, pero lo que queremos es que el partido sirva, no queremos que sea un partido, como diríamos en otros tiempos, un bolo de verano. No, esto es un partido de verdad, de preparación, para que lleguemos en las mejores condiciones el día 15. Entonces, en ese planteamiento, pues tanto ellos como otros compañeros veremos qué es lo que más nos interesa en cada momento.
0: Avui a les 9 del vespre aquest Espanya-Iraq a Riazor, amb la preocupació de l'estat del terreny de joc també, de la gespa. Després el comitè estatal viatjarà ja cap a Amèrica, on disputarà dimarts vinent un amistós contra Perú a Mèxic. El debut al Mundial serà el dilluns 15 de juny a Atlanta, Estats Units, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Més futbol, el Sabadell continua preparant el que de moment serà el partit més important de la temporada, que juga demà a la Nova Creu Alta, esperem que no sigui l'últim. És la tornada de la primera eliminatòria de play-off per pujar a segona divisió, per tornar al futbol professional, i el conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 en contra al Real Madrid Castilla, el filial del Real Madrid. Ja s'han superat les 10.000 entrades venudes i s'espera fer en les properes hores el sold-out. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: Camí del sold-out. Queda el dia d'avui i de demà per comprar entrades, però l'afluència serà molt elevada i per aquest motiu s'ha tornat a muntar un dispositiu especial de mobilitat. S'habilitaran tres autobusos de la TUS que estaran ubicats als voltants de la Nova Creu Alta des de poc abans que acabi el partit. Aquests vehicles recorreran els itineraris en direcció sud de les línies L4, L5 i L8 per facilitar aquesta tornada. A més, s'obriran espais d'estacionament gratuït al Club Natació Sabadell i al Tenis Sabadell i també reforçarà la presència de la policia municipal. L'afició hi creu i ha respost i l'equip també confia en la remuntada. Així ho ha transmès el migcampista Albert Oriol Zurri.
7: Els que hem de respondre som nosaltres, l'afició ha respost durant tota la temporada, ens ha donat un plus extra, divendres serà el mateix, serà una nit que la gent espera, que la gent, estic segur que entrarà mentalitzada a l'estadi, a la grada, i nosaltres també els hi volem retornar dins el camp, tota l'energia que ens donen, tot el suport que ens donen, i amb ells és un tòpic, però és que amb ells som més forts.
6: D'altra banda, i com en altres ocasions aquesta temporada, es muntarà una fan zone arlequinada al carrer de la Púlia des de 6:45 de la tarda. El xiulet inicial demà a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, ara parlem de la derrota de la penya ahir en el primer partit del play-off de la CB a Vitòria, però és que avui mateix el Barça ja pot obtenir el seu bitllet per a semifinals. Els blaugranes que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau, per aprofitar el factor pista i recuperat i tenir més dies de descans. Escoltem el capità del Barça, Tomas Satoranski.
8: Muy contento de cómo jugamos, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Barça o Camp Murcia al Palau Blaugrana. A les 9, hora catalana, jugarà el segon partit de la sèrie entre Tenerife i Madrid, en Terres Canàries, on els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt després de perdre dimarts el primer a casa. I a l'altra banda del quadre, la penya va caure ahir 85-71 al Buesa Arena de Vitòria per culpa, sobretot, d'una davallada en l'últim quart, que va tenir un parcial de 26-11 pels bascos. Ara el Joventut haurà de guanyar demà al Baskonia a casa, a l'Olímpic, si vol allargar la sèrie i seguir tenint opcions de ser a semifinals. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
9: Bon dia. la penya no va poder guanyar el primer assalt al Fernando Buesa Arena, on va perdre 85-71, i haurà d'intentar guanyar demà a Badalona el segon partit per forçar el desempat. Ahir a Vitoria els verdinegres van aguantar 32 minuts, però es van desinflar al tram final. Escoltem el tècnic Dani Miret, que parlava d'aquesta manca de gasolina.
10: Que hem pogut competir 30 minuts? Ens ha faltat en l'últim quart la marxa aquesta que ells han pujat al partit i nosaltres doncs, hem jugat en una primera part on estàvem anotant perquè el nostre percentatge de dos era molt alt, tenim un 65% a la primera part, tenim la fluidesa mental, les cames per fer-ho i hi ha un moment doncs, que a segona part hem fet 8 de 24 en tirs de dos. Hem de fer més cistelles de mèrit i sobretot doncs, a l'últim quart mentalment ens hem, i físicament ens hem desfondat.
9: La sisa Joventut va sortir dominant amb un gran Ricky Rubio que va dominar l'escenari, però el físic del Baskonia va començar a castigar gràcies a les pèrdues de pilota de la penya i el joc ràpid dels vitorians. L'entrada de Ricky i un bon treball de Birgander van servir per igualar abans del descans. A la segona part, Dani Miret va situar una aposta amb una defensa zonal que va generar dubtes i la penya va agafar 5 punts de renda. Però el Joventut no estava fort ni física ni mentalment i els vitorians van tornar a capgirar el maig. Simon Birgander, el millor de la penya, lamentava els molts errors.
11: Un poco de triples, creo que hemos estado muy bien en el rebote, pero claro, hemos fallado mucho y por eso hemos también cogido muchos rebotes de ataque. A veces en defensa también hemos estado un poco dormidos, lo que sea. Pero sí, lo digo esto más, meter un poco más de triples y en defensa.
9: El segon partit de la sèrie serà demà a les 9 del vespre al Palau Olímpic. Si guanya el Joventut, hi haurà un tercer partit diumenge a Vitoria que jugaria a les 9 del vespre o a les 7 de la tarda, depenent si el València guanya 2-0 la seva eliminatòria contra el Bilbao Bàsquet.
0: Gràcies, Ramon. I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs aquest dels equips que no disputen aquest playoff. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, que confirma, per exemple, la continuïtat de l'entrenador, Moncho Fernández, i la voluntat també de disputar competició europea el curs vinent, tot i encara no se sap si l'Eurocup o la Basketball Champions League. I el Força Lleida encara no pensa en competició europea, però continua consolidant el primer equip masculí a l'ACB. El Culleta ha començat la campanya d'abonaments a cara al curs vinent. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
12: Sota el lema Jo soc de Lleida, la campanya d'abonaments 26-27 del Força Lleida va veure la llum aquest dimecres amb diverses novetats. S'elimina el dia del club, s'augmenta al voltant d'un 10% el cost de l'abonament i apareix el carret del simpatitzant per 49 euros, entre d'altres novetats. Albert Aliaga, president del Força Lleida, li demanava a l'afició Bordeus un nou esforç.
13: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al PAC que havia anteriorment, incloent els partits del club, dies del club. Si a les empreses els demanem un esforç, a la nostra gent també. I per mantindre aquesta joia, aquest tresor que tenim, doncs hem de seguir a poc a poc i amb la modàstia, però amb tota l'ambició del món, seguint creixent. Tenim la millor afició del món, tenim el millor ambient de la Lliga ACB, farem coses perquè això continuï, està a la nostra mà i sabem que tenim el deure moral i el deure de fer el millor possible entre les possibilitats.
12: A partir d'aquest dijous i fins al 17 de juny, aquelles persones interessades podran tramitar la renovació del seu abonament. Al web del Força Lleida hi tenen tota la informació referent als tràmits, preus i la resta de qüestions.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, Catalunya va guanyar el primer títol de la seva història superant la Barceloneta a la final de l'Eurocup femenina. Ahir, 11-13 a la tornada. La ganada ja havien guanyat de 5-14-9. I d'altra banda, aquest dissabte podrem seguir el playoff d'ascens a la divisió nord femenina de waterpolo amb el duel decisiu entre el connotació Rubí i el connotació Barcelona. Ràdio Rubí, Siscolara García.
14: Dissabte, cap a 8:15 de la tarda, es coneixerà l'equip que la pròxima temporada jugarà a divisió d'honor del waterpolo femení, després que a la final, en el partit de tornada i en el play-off entre Club Natació Rubí i Club Natació Barcelona es disputi al municipal de Can Rosés, al Vallès Occidental, dissabte a partir 6:45 de la tarda. 6-9 va ser el resultat del partit de l'anada, 1-3 per al conjunt que en aquesta ocasió exercirà de local, però el seu entrenador Carlos Ligero adverteix que ni molt menys està fet.
15: Ja havíem fet un pas important, ja que igual fora de casa és difícil, però això no està tancat, és un equip al CNB de moltíssima qualitat, que avui encara que el marcador ha sigut favorable a nosaltres ens ha posat les coses difícils, que tenen intensitat, que tenen jugadores experimentades, que tenen qualitat, i serà una guerra més la setmana que ve. Sabem que estem per sobre el marcador, sabem que hem d'anar quart a quart, que ho tenim una mica millor nosaltres que elles, però això no està tancat.
14: No serà ni molt menys fàcil, per això s'ha fet una crida a través de les xarxes, perquè tots els que puguin doncs, hi vagin aquest dissabte a donar suport al conjunt rubinenca Can Rosés. El Club Natació Barcelona ha estat l'únic equip que les ha guanyat aquesta temporada, va ser a la final de la Copa federació 11-13. Això sí, en Lliga, victòries del Club Natació Rubí, tant a Can Rosés com a la piscina barcelonina, un Club Natació Rubí que a més té aquest avantatge de com ha quedat primer en Lliga, sempre si hi ha empat passaria al conjunt de Rubí.
0: Gràcies, Siscu, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Colomina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dijous, 4 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 4 de juny, avui mirem d'escoltar la valoració del Girona, que ha fet fa una estona aquest mateix migdia. De fet, encara està durant la roda de premsa amb els màxims responsables de l'entitat gironina per fer balanç d'aquest descens i mirar ja cap al futur, mirar cap a l'any que ve a la segona divisió per buscar de nou el retorn a la màxima categoria del futbol estatal. També parlarem de la selecció espanyola, perquè avui juga el comitè estatal un partit amistós contra Iraq, a Riazor, a la Corunya, en aquest cas per a preparació per al Mundial, que comença ja la setmana vinent. Ho farà amb 10 baixes dels jugadors que han d'anar al Mundial, però, per exemple, amb dos catalans que no aniran al Mundial, però sí que reforcen la selecció en aquests dies, com són el Blorana Marc Bernal i el jugador de la Real Societat, Sergio Gómez. Molt futbol i també bàsquet, perquè parlarem evidentment dels play-offs de la CB, amb la derrota i de la penya en el primer partit a Vitòria, al camp del Baskonia, i el Barça, que pot jugar, que juga avui contra casa, contra el Camp Múrcia, i pot segellar ja el bitllet per a semifinals. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona ha fet balanç avui del descens a segona divisió.
1: Han comparegut el president de l'entitat, Delfí Geli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Càrcel. Des del club han ratificat la confiança en Càrcel per liderar el nou projecte esportiu sense Mitchell. D'altra banda, han demanat unitat a l'afició per tornar a primera el més aviat possible.
0: De fet, fa només uns segons que ha acabat aquesta roda de premsa dels màxims dirigents del Girona, que mirarem d'escoltar tot seguit a les seves reflexions i ja mirant de cara al futur. En categoria femenina, l'Espanyol també ha fet anunciat continuïtat en el projecte.
1: Després d'aconseguir amb solvència per segon any consecutiu la permanència a la Lliga F, el Club Perico ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte per a dues temporades més, fins al 2028. I avui mateix també ha confirmat l'ampliació de contracte de la portera francesa Romain Salvador, una de les més destacades de la categoria.
0: Tornant a la categoria masculina, la selecció espanyola juga avui a la Corunya, el primer partit de preparació per al Mundial.
1: El combinat estatal s'enfronta avui a Iraq a partir de les 9 del vespre en un partit en què no hi seran 10 dels 26 futbolistes que jugaran al Mundial. Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal estan ultimant el seu procés de recuperació per arribar a l'inici de la cita mundialista el 15 de juny, mentre que avui tampoc no hi seran, entre d'altres, el porter David Raya, que dissabte passat jugava la final de la Champions, a més de Cucurella i Pedri. Sí que podran jugar avui dos dels jugadors de reforç per aquesta preparació, el blaugrana Marc Bernal i el jugador de la Real Societat, Sergio Gómez.
0: Que cap d'aquests dos, recordem, no anirà al Mundial. En bàsquet, derrota de la penya ahir a Vitòria en el primer partit de quarts de final del playoff pel títol de l'ACB.
1: Els vertinegres es van desinflar en l'últim quart després d'aguantar durant tot el partit un marcador igualat contra el Baskonia i van acabar perdent 85-71. El Joventut està obligat a guanyar demà a l'Olímpic el conjunt basc, si vol allargar la sèrie i forçar el tercer i definitiu partit que jugarà diumenge de nou a Vitòria. També ahir el València de Pedro Martínez es va avançar a l'eliminatòria contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau després de guanyar de 3.
0: I a l'altra banda del quadre, en aquests play-offs, avui el Barça pot certificar ja el seu bitllet per a semifinals.
1: Els blaugranes, que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia, miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau, per aprofitar el factor pista recuperat i tenir més dies de descans. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: I a les 9 hora catalana jugarà el segon partit de la sèrie també entre Tenerife i Madrid, en Terres Canàries.
1: Els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt, després de perdre dimarts el primer a casa.
0: Veurem si tenim clàssic o no a semifinals d'aquesta Lliga CB entre Barça i Real Madrid. I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs per als equips que no disputen aquest playoff. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio.
1: Sanemeterio ha confirmat, per exemple, la continuïtat de l'entrenador Moncho Fernández, a més de la voluntat del club de disputar competició europea el curs vinent, tot i que encara no se sap quina, si l'Eurocup o el Basketball Champions League.
0: N'estarem pendents. El Força Lleida també ha començat aquesta setmana la campanya de per la seva tercera temporada a la Lliga CB.
1: El club lleidatà vol passar dels 4.500 als 4.700. Els preus pugen un 10% per ajudar a incrementar el pressupost fins als 6 milions.
0: En waterpolo, el Catalunya va guanyar ahir el primer títol de la seva història, l'Eurocup femenina.
1: Les gracienques, que ja portaven 5 gols d'avantatge de l'anada, van tornar a guanyar ahir a la piscina Sant Sebastià al Barceloneta, en aquest cas per 11 gols a 13.
0: I un últim punt en tenis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos jugaran demà a les semifinals del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí, caps de sèrie número 1 del torneig francès, s'enfrontaran demà al migdia a la parella italiana formada per Bolelli i Babasori. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, waterpolo, hoquei patins i el Patina Fest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, l'scootering i el roller freestyle, en aquest cas en la modalitat street, des del Prat de Llobregat. Serà quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva a la plataforma de streaming, dissabte a les 7 de la tarda podrem veure l'anada de la final del play-off descens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Abans, a l'Enjoc TV, hoquei patins amb el primer partit de la final per pujar a l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Caldes en Recamp Làser a les 4 de la tarda. I finalment, a un quart de set, tornada del play-off descens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això dissabte i diumenge més futbol i també més hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, i el Martinelia Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de set, tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Dijous 4 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol. El Girona ha donat explicacions finalment aquest migdia, gairebé dues setmanes després del consumar el descens a segona divisió, en les quals només s'havia comunicat a través d'un vídeo a xarxes, la sortida de l'entrenador, Mitchell, que aquesta setmana, recordem, signava amb l'Ajax d'Amsterdam. Han comparegut el president de l'entitat del Figeli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Cárcel. El president del Figeli ha volgut explicar per què s'ha trigat tant a donar aquestes explicacions.
1: Acabem de patir un cop dur i tots ho havíem de pair. Just després del partit contra l'Elx vaig sortir a parlar. Entenem que la nostra afició necessités explicacions, però havíem de passar el dol. Resoldre el tema Mitchell i seure tots plegats per saber on estem i cap on volem anar. La pèrdua de la categoria és un sotrac per a tots, però també vull dir-ho en claretat. En el passat ja hem demostrat que som capaços de superar situacions difícils i ho tornarem a fer. Hem fallat i assumim la responsabilitat i estem tan decebuts com la nostra afició.
0: Un del Figeli que també ha demanat unitat i suport de l'afició per tornar primera el més aviat possible, pensant ja en el futur.
1: Ara mateix el més important és mirar endavant. Ens centrem en el futur. Mals pensaments fora i a competir des del primer moment. Competirem des del primer moment. Aquest és l'esperit en què hem d'afrontar el futur més immediat. El nostre objectiu és clar: tornar a primera divisió el més ràpidament possible. Treballem des del primer moment per aconseguir-ho, amb humilitat, esforç i exigència i amb la màxima ambició.
0: I pel que fa al president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, ha volgut ratificar la confiança en el director esportiu Quique Cárcel, ho ha dit clarament, per liderar el nou projecte per tornar a primera, i també ha parlat d'aquest descens.
2: És un cop duríssim i hem fallat. Això és una realitat que opera. Però també no considerem que hem baixat per un factor, vull dir, van passar diverses coses que ens han fet baixar. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos. Sabem lo difícil que és, sabem el que costa, però ho hem demostrat que ho podem fer-ho, i si tots estem junts, la realitat és que estarem més a prop de poder aconseguir l'objectiu, que és tornar a primera el més aviat que puguem.
0: I finalment podem escoltar també a Quique Cárcel, que ha demanat disculpes i assumint responsabilitats, un Quique Cárcel que vol mirar endavant, ha dit, i se sent capacitat a tornar a crear un projecte per recuperar la categoria.
3: Vull mirar endavant, no vull pensar més en el passat, perquè realment pensar en el passat a mi m'està fent que, vulguis o no, et costi molt arrencar. I ja he arrencat, perquè porto 12 anys aquí, això és per mi, ho he dit moltes vegades, és com un fill. Jo un fill no l'abandonaré mai, si no és que el fill em vol deixar, lògicament. I en aquest cas, el que faré és fer el que he fet, tornar a lluitar o a intentar il·lusionar a tothom, que tothom torni a sentir que realment s'ha fet un equip, i sincerament crec que estic capacitat per fer-ho i ja estic mirant endavant.
0: De moment no ha avançat res aquí, Quique Cárcel, sobre el nou entrenador que ha de liderar el primer equip masculí gironí a segona divisió. En categoria femenina, ahir l'Espanyol va fer oficial la renovació de la seva entrenadora, Sara Monforte, que signa per dues temporades més, fins al juny del 2028. Monforte ha dirigit el club blanquiblau durant les dues temporades en què s'ha consolidat a la Lliga F, aconseguint també la permanència amb solvència després de l'últim ascens. Ella mateixa parlava de com se sent al club perico.
4: Sincerament, escoltant una mica la valoració també del club, ella ja escoltarà a Monchi, i jo crec que és anar a poc a poc, intentar millorar, no pensar en grans coses, sinó anar a poc a poc i amb peus a terra, però crec que passet a passet es poden anar donant grans passos de cara a un gran futur, però sí que és veritat que crec que les coses s'han de fer a poc a poc i cada any anar millorant. Per mi, sincerament, no se pot explicar, no? Quan vens aquí, res realment s'assembla a el que et penses, no? Jo crec que és molt guai, que és una sensació que no se pot explicar, que et sents especial aquí a Barcelona, que sembla que no, però sí que hi ha moltíssima gent perica a Barcelona. Jo me'n trobo molts, me reconeixen i és molt satisfactori, perquè sempre tenen bones paraules cap a mi, eh? I jo crec que

0: Para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero vuelvo, también os comento, no garantiza que por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento realmente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar el segundo partido mejor.
1: N'estarem pendents. Avui tampoc no participaran, a banda d'aquests tres, els quatre jugadors que s'han incorporat més tard a la concentració per haver disputat la final de la Champions, entre els quals hi ha el porter català de l'Arsenal, David Raya. De la Fuente hi va assegurar que ja té clar qui defensarà la porteria de la selecció espanyola el dia 15, en el debut al Mundial.
0: Ya sé que yo tengo que, además, por respeto, tengo que darse, siempre tengo la costumbre de darles la primera noticia de la información de la alineación siempre a los jugadores. Pero si me preguntáis que yo sí tengo idea de qué portero a día de hoy sabemos cómo es esto y qué puede suceder de aquí al día 15, que queda mucho. ¿Qué portero va a ser el portero que va a empezar el partido? Sí, lo sé, lo sabemos. Y casi te diría el equipo. Pero como a veces el fútbol te hace las alineaciones sin querer, pues valoraremos lo que pasa durante todos estos días para tomar, si verdaderamente refrendar ese pensamiento, darle consistencia o hacer algún cambio. Pero está tranquilo, es que va a ser un porterazo.
1: Per al partit d'amistós d'avui també han quedat fora, a banda de David Raya i Lamine Yamal, entre altres, Cucurella i Pedri, entre d'altres, com dèiem. Avui a les 9, aquest Espanya irà a Carriazor, amb la preocupació de l'estat del terreny de joc de la gespa. Després del comiat estatal viatjarà ja cap a Amèrica, on disputarà dimarts vinent amistós contra Perú, a Mèxic. El debut del Mundial serà el dilluns 15 de juny a Atlanta, Estats Units, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Més futbol, i en el futbol de casa nostra, l'Olot ahir va acomiadar una llegenda de l'equip els últims anys, el capità Pedro del Campo. Ens omplia des de l'Olot FM l'Aniol Puigverd.
2: Pedro del Campo deixa la Unió Esportiva Olot després de 7 temporades dividides en dues etapes diferents. Després de 211 partits amb el conjunt olotí, un dels capitans del primer equip diu adeu després de molts anys a Segona Federació. Aquest dimecres s'ha dut a terme la roda de premsa a l'estadi municipal, on el migcampista figuerenc ha comunicat que no seguirà vinculat a l'Olot com a jugador, però sí que té ganes de seguir-ne formant part. Del Campo, que se l'ha vist emocionat en tot moment, ha destacat el projecte de l'Olot i ha explicat que el club té molt de futur a nivell professional, però sobretot sense deixar l'aspecte social que el diferencia de la resta.
3: Crec que ser jugador i capità de l'Olot és una gran responsabilitat i implica molta exigència, i crec que no estic en condicions de seguir oferint el meu 100%. Simplement vull acabar dient que venen anys molt bons per l'Olot i que el projecte està més fort que mai i està més viu que mai, i us desitjaré sempre el millor.
2: A nivell professional, del Campo s'ha consolidat com un dels millors jugadors del conjunt olotí en aquestes temporades, convertint-se en un fix al mig del camp i compartint grans moments amb jugadors històrics com Héctor Simón i Roger Vidal, entre d'altres. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, afirma que sempre tindrà les portes obertes i que el club necessita persones com ell per seguir creixent.
4: Jo penso que l'Olot, per ser el club que tu has descrit, necessitaria tenir 2.000 socis com en Pedro, tècnics com en Pedro, necessitaria tenir 23 jugadors com en Pedro, i això és el que aspirem.
2: Durant la roda de premsa a l'estadi municipal, a la sala d'actes de l'estadi municipal, amb la sala plena de gom a gom, des del club se li ha fet entrega d'una samarreta amb el dorsal 211 a l'esquena, ja que són els partits que ha jugat amb l'Olot, i un reconeixement per tots aquests anys vinculat al club.
1: Gràcies, Aniol. I ahir ja parlàvem del polèmic fitxatge del Terrassa, també en aquesta segona federació masculina, del lateral català format al Madrid, Ferran Ruiz, que ha comportat queixes en l'entorn del club agarenc i l'afició. De fet, està acusat, com dèiem, de compartir imatges pornogràfiques, en aquest cas d'una menor, amb, per exemple, el jugador actual del Real Madrid, Raúl Asensio. Ens omplies de Ràdio Municipal de Terrassa, el Miqui Romagosa.
5: Continuen les reaccions i els comunicats per part de l'afició del Terrassa Futbol Club. Si ahir parlàvem del comunicat, a més, per als grups d'animació Malarrassa, Infierno Egarense i Anònims, sumada a la de Gararrets, una de les penyes més històriques i més antigues del Terrassa Futbol Club, també s'han manifestat al respecte. Es tracta de la penya Torrente Colorado, que ahir a la tarda-nit emetia un comunicat expressant la seva disconformitat amb el fitxatge de Ferran Ruiz. De fet, aquest comunicat deia que com a membres de Torrente Colorado i soci del Terrassa volem expressar el nostre profund desacord i malestar davant la incorporació de Ferran Ruiz al Terrassa Futbol Club. Diu que entenc que la planificació esportiva és responsabilitat de la mateixa direcció esportiva, però considerem que qualsevol decisió que afecti la imatge i els valors del nostre club hauria d'estar guiada per criteris que vagin més enllà del rendiment

0: estrictament futbolístic. Recordem que la penya Torrente Colorado es suma així a altres penyes, com és el cas també d'Orgullo Egarense, que també ha més un comunicat, i també Supporters Gol Nord, que ha estat el darrer, la darrera penya del conjunt agarenc, en emetre també un comunicat expressant la seva disconformitat. Diu que Supporters Gol Nord no vol expressar el seu rebuig al fitxatge d'un jugador acusat presumptament de la difusió d'imatges de contingut sexual. No acceptarem mai que un jugador vesteixi els nostres colors si està vinculat presumptament en qualsevol delicte que atenti amb els interessos d'un col·lectiu vulnerable.
1: Gràcies, Miqui. I anem cap a Torelló perquè esperar-vos que la zona esportiva ha estrenat un nou camp de futbol 7 amb gespa artificial reciclada. Ràdio Ona, Maria Feituno.
2: El nou equipament està obert a tota la ciutadania i serà d'ús lliure, tot i que també s'utilitzarà per al Club Futbol Torelló. Una de les particularitats del projecte és que s'ha reutilitzat la gespa artificial que es va retirar del camp de futbol gran per col·locar-ne de nova, una mesura que ha permès aprofitar material encara en bon estat i reduir costos. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports de l'Ajuntament de Torelló.
3: La gespa aquesta ja havia arribat a un final de cicle, però per jugar a futbol més de forma federada, però per utilitzar-la per lleure i formació, doncs encara té corda de uns 6 o 7 anys.
2: La mesura ha suposat uns 40.000 euros d'estalvi del pressupost total, que ha sigut de 107.500 euros. Amb aquest projecte s'amplia l'oferta d'instal·lacions esportives municipals, alhora que es fomenta la pràctica de l'esport a l'aire lliure.
1: Gràcies, Maria. En bàsquet, ara parlem de la derrota de la penya ahir en el primer partit del play-off de la CB a Vitòria, però és que avui mateix el Barça ja pot obtenir el seu bitllet per a semifinals. Els blaugranes que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau Blaugrana, per aprofitar el factor pista recuperat i tenir més dies de descans. Escoltem el capità, Tomas Satoranski.
4: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados. Yo creo que los aciertos de tiro de fuera lo tenían bajo, gracias a nuestra defensa también, pero bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían su mejor día ayer, así que hay que también estar preparado de, bueno, jugar por debajo del marcador, que van a estar más acertados, pero siempre, bueno, concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff, ¿no? Con todos aportando en muchas cosas.
1: Avui a les 7 aquest Barça UCAM Múrcia al Palau, a les 9 hora catalana jugarà el segon partit de la sèrie entre Tenerife i Madrid, en terres canàries, on els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt després de perdre dimarts, recordem, el primer a casa. I a l'altra banda del quadre, la penya va caure ahir 85-71 al West Arena de Vitòria per culpa sobretot d'una davallada en l'últim quart, que va patir un parcial de 26-11 pels bascos. Ara el Joventut haurà de guanyar demà el Baskonia a casa, a l'Olímpic, si vol allargar la sèrie i seguir tenint opcions de ser a semifinals. I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs per als equips que no disputen aquest playoff. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio. Ens omplia des de Girona FM pel Pau Villafañe.
5: Fernando Sanemeterio, director esportiu de l'equip, ha comparegut avui per fer balanç, destacant els números aconseguits amb el rècord de victòries de l'equip en ACB i el fet de no patir per la permanència en el tram final. Per altra banda, i mirant cap al futur, ha explicat que l'objectiu és jugar a Europa l'any que ve, però ha deixat oberta la porta a veure en quina competició.
6: Siempre hemos dicho que jugaríamos Europa en el momento que nos clasificaríamos para ello. Creo que clasificatoriamente eso se va a dar. Entonces nosotros tenemos la intención de jugar Europa y luego también pues está, desafortunadamente esto no es como el fútbol, que terminas en una posición y sabes exactamente qué competición vas a jugar. Aquí dependen de muchos factores y como club nosotros tenemos que explorar también todas las opciones, porque es verdad que clasificatoriamente nos corresponde una competición posiblemente, pero también tenemos que estar abierto a algunas oportunidades que pueden surgir.
5: El director esportiu a la vegada ha reafirmat la continuïtat de Moncho Fernández, tot i els rumors que el tècnic podria sortir, i ha deixat entreveure que durant aquesta setmana o la que ve es donaran a conèixer més moviments a la plantilla.
1: Gràcies, Pau. I el Força Lleida encara no pensa en competició europea, però continua consolidant el primer equip masculí a la CB. Ua, Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
7: Aliaga valorava la primera temporada de la Mara Lleida com una de positiva i confirmava que Borja Comenge seguirà liderant l'equip sub-22, el qual viurà pocs canvis a la seva plantilla. D'altra banda, el Robles Lleida va perdre la categoria i Aliaga deixava clar que competiran els hipertoques esportivament parlant a Supercopa. Al voltant de la continuïtat de Rubén Pedrus, el president Bordeus deia que en els propers dies prendran una decisió conjunta al respecte. Centrant-nos en l'encara Jaiopos Lleida, Aliaga parlava d'una temporada històrica, demanava no perdre la perspectiva i sobre l'exigència de l'afició al llarg del curs, el president en deia això.
8: I tant, positiu i alhora molt engrescador, perquè en altres és la nostra funció, la nostra feina, hem de valorar on som, hem de ser realistes i hem de ficar en valor. Lògicament, nosaltres som més ambiciosos que ningú. Ningú ens podrà guanyar amb ambició els que estem al club, ningú. Però alhora hem de ser realistes i comptar com qui competim, no? Llavors hem de ficar un valor. Que nosaltres volem anar i volem créixer, i això ho vam dir un principi, i és així. Crec que ho estem demostrant poc a poc, anar consolidant, poc a poc anar creixent, però sempre dintre la nostra modèstia. Sí, volem i volem fer moltes coses. Creu-me que a la Copa també vull anar jo, eh? I vull anar, i a Europa, i a no sé on, i tant, el primer. Però, calma.
7: Així doncs, la valoració d'Albert Alea, president del Força, aquesta temporada 25-26, n'era una de positiva, de pausa a terra i d'ambició.
1: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, aquest matí ha començat la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2, amb dos equips catalans. L'Igualada ha perdut d'un punt aquest matí contra el Pozuelo, 51-52, en el primer partit d'aquesta fase que juga a Jerez, i el Castelldefels debut aquesta tarda a Cartagena contra la Davera. I un últim punt de bàsquet. Aquest diumenge jugarà la semifinal dels Campionats de Catalunya entre Olot i Tona. Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: Olot acollirà els Campionats de Catalunya de la categoria de primera territorial masculina. De fet, no només serà seu, sinó que el primer equip del Club Bàsquet Olot també hi participarà, després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat. El conjunt entrenat per Sergi Conilla jugarà la semifinal contra el Club Bàsquet Tona aquest mateix diumenge al matí al pavelló d'Esports Olot. El tècnic explica la diferència principal entre equips de les comarques de Girona amb altres grups com el del Tona.
10: El canvi més gran és que allà són molts equips. Llavors són 6 grups. 6 grups per 14, doncs, acaben sent molts equips. Aquí només tenim un grup de Girona. Llavors, poder sí que els primers classificats no tenen tant de diferència amb els d'allà, però sí que és veritat que poder allà, els de mitja taula cap a dalt, tenen molt de nivell, però no perquè siguin més bons o més dolents, simplement perquè hi ha molta més gent allà. A haver-hi més equips, doncs hi ha molta més qualitat.
9: L'objectiu del sènior masculí és aconseguir guanyar els campionats i convertir-se en el millor equip de Catalunya de la seva categoria de la temporada 2025-2026. Conell explica que ha renovat com a entrenador i afegeix que poder quedar campió seria el premi perfecte a una temporada en què s'han complert els objectius de principi de temporada. El partit entre el Club Bàsquet Olot i el Club Bàsquet Tona es jugarà aquest diumenge a les 10 del matí. Dues hores després es jugarà l'altra semifinal entre el CEP Vallfogona i el Club Bàsquet Valls. A les 6 de la tarda es jugarà la gran final entre els dos guanyadors dels anteriors partits.
1: Gràcies, Gerard. I abans d'acabar en vol, demà comença la fase final en format de final a 8 de la Copa del Rei, amb el Barça un cop més com a principal favorit. Els blaugranes són els que estrenen la competició. De fet, es disputa a Alacant demà a la 1 del migdia. Ho seguirem en directe aquí a l'Enjoc, en el primer partit del quarts contra l'Atlético Valladolid. Escoltem l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
11: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé, els petits problemes de la temporada, de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar. No? Tenim molt respecte per un torneo del CAO, que si juguem malament un dia podem anar fora, però estem amb confiança que no confiats.
1: Demà a la 1 aquest Barça Atlético Valladolid. En cas de victòria, els blaugranes s'enfrontarien a les semifinals al vencedor del Nava Conca, que jugarà demà a 6:45 de la tarda. Recordem que el Barça ja ha guanyat la Lliga Sobal, amb rècord de gols i ple de victòries. També ha guanyat la Copa d'Espanya i ara toca la Copa del Rei. I la setmana vinent el plat fort, la Final Four de la Champions a Colònia. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65 de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama ara començar la negociació de zero.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
0: Compareix ara mateix d'urgència la consellera d'Educació, Esther Niubó, reclama als sindicats del comitè de vaga responsabilitat i assegura que obrirà una ronda de contactes per fer una valoració conjunta sobre les necessitats del sector. De moment, demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, per cert, el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat l'acord. És dijous, 4 de juny de 2026, i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
3: El president Illa i els consellers Dalmau i Niubó s'han reunit un cop acabada la sessió, mentre que els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'ha rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
3: 3 de cada 4 persones ateses al CAL darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
4: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situació sensellada amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
3: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. N'hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
3: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista.
0: Els esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història. Joan Barberà.
5: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, i que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plogims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so i tenim l'Ivan López. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions davant d'aquest resultat i prepara noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Ara caldrà veure si Educació aplica les millores del preacord. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
7: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
7: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: Com us dèiem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent en aquests moments d'urgència al Parlament. De moment ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar aquest preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Niubó, que s'ha reunit abans amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
9: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. A mitja crides a la mobilització, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
10: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
11: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
12: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
13: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
10: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa, que consideren una crítica al govern, mentre que els socis, Esquerra i els comuns, demanen a l'executiu que torni a negociar amb els docents. Els comptes, per cert, han passat ja el primer tràmit per ser aprovats. Montse Rojal, bon dia.
14: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
15: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. Que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
14: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
16: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
14: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a remengar per arribar a un acord. Escoltem Jéssica Albiach dels Comuns.
17: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
14: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
1: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat, que vivien la major part, 3 de cada 4, de fet, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
4: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Que a què... Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin, i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
18: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
0: I a tot això seguim tenint cada dia més detalls en relació a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Avui l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha afirmat que està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem. Nosaltres la litúrgia, ara vostès el llegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè estava publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
3: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
0: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades, us les explicàvem ahir, que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents els darrers anys.
3: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
20: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
3: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquest tipus de nou tabaquisme hauria d'estar directament prohibit.
0: Entrem en plan econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació plantejat per la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes, les d'Esplugues de Llobregat, de les comarques de Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
21: El text, pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors, redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
5: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Hacer una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues, todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
21: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Ens situem ara a Barcelona perquè el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
22: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
6: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: I anem ara fins a Altafulla. Allà l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada pels fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
24: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
23: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: Avui és dijous de Corpus i a Reus es commemoren enguany els 700 anys de la celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca, amb cireres i els balls del seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
25: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
26: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
25: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
3: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
0: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar al Vendrell.
3: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
0: És moment per a la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocollectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes, presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
7: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
2: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocollectània fins al 20 de setembre.
0: La plaça de Sant Pere de Berga ha plegat aquest migdia centenars de persones en la primera patum de lluïment de les festes del Corpus. Amb un ull pendent del cel per l'amenaça de pluja, la plaça ha vibrat d'emoció amb el salt de les comparses. Els plens, però, no sortiran a la plaça fins aquesta nit, això sí, sempre que la pluja ho permeti. Ràdio Porret, Josep Genescà.
8: I la ciutat de Berga ja viu, com dèieu, la patum. Avui, però, també té una incertesa. És el temps. El temps que pot fer que es faci patum o que no. Ens ho explicava l'Echerra, que és tinent d'alcalde i meteoròleg.
9: Possible que tinguem alguna estona de pluja encara més enllà de 9:45 del vespre, que és l'hora que comença la patum completa, i per tant haurem d'estar amatents. Quan plou amb una certa intensitat, la patum s'atura, i per tant no es pot descartar que haguem d'aturar la patum, que haguem d'esperar que pari de ploure durant alguna estona.
8: Però més enllà també dels convidats que hi pugui haver al balcó de l'Ajuntament, aquest any s'han presentat 180 parelles per ballar els àngels.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
11: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
12: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
11: Final catalana en competició europea amb triomf del Catalunya. L'entrenador del Barceloneta és Xus Martín.
12: El Catalunya ha fet dos grans partits, ha sigut mereixedor d'aquesta final. Crec que ha jugat molt bé tant el dia de Sant Jordi com avui a la nostra piscina. I és vital que nosaltres, doncs, bueno, després del primer partit, que eren 5 gols de diferència, només tocava fer una èpica. Ho hem intentat. Doncs aquesta setmana hem tingut que recuperar l'equip perquè no ha sigut fàcil. Ha hagut pràcticament una setmana, pocs dies, però bueno, crec que els últims dies la gent ha tornat a recuperar una mica l'il·lusió.
11: En bàsquet, el Barça pot sentenciar avui el passi a les semifinals de la Lliga CB si guanya el Palau aquest vespre l'UCAM Múrcia. Escoltem el blaugrana Satoranski.
13: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
11: En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
4: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
11: L'objectiu del nou curs, tornar a primera divisió. El director esportiu Quique Cárcel està buscant el tècnic ideal per retornar al Girona a primera.
10: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots, no? Sabem que al final les energies els anem durant tots, vull dir, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però me fot una energia que diu, hòstia, no? I això és el que va passant i és una miqueta el que jo sento, no? Que jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar doncs, a estar convençut ell més que ningú.
11: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol.
14: Me siento muy valorada con ellos, y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales, y que es el club de mi vida. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero venir a España, el Español, es donde he encontrado mi casa. Sí, muy feliz de poder seguir un año más con el Español.
11: I a primera federació, el Centre d'Esports Sabadell ja ha venut més d'11.000 entrades per al partit de demà contra el filial del Real Madrid, partit de tornada, semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A.
0: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
15: Salut activa.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama començar la negociació de zero, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia una nova ronda de contactes demà mateix.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
3: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: Demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat el preacord. És dijous 4 de juny de 2026 i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres, que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
4: Els socis de l'executiu, Esquerra i els comuns, demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'han rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
4: 3 de cada 4 persones ateses al darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
5: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
4: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
4: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les àrees més destacades de l'artista.
0: Als esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història, Joan Barberà.
6: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en la final en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos... van deixant les primeres gotes, primers plugims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamarsa. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya Central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Moianès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec que arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Al control de so i tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama ara al govern que reobrin immediatament les negociacions mentre preparen noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no plantegen cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
8: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
9: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
8: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una compareixença al Parlament, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord. També ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
4: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió del matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
3: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada a la demarcació de Lleida. A mitja crítiques a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
10: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchet d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
11: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
12: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
13: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
10: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels docents, que consideren una crítica al govern. Mentrestant, els socis, Esquerra i els Comuns, han demanat a l'executiu que torni a negociar amb el col·lectiu. Per cert, els comptes han passat el primer tràmit per ser aprovats. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als Comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
15: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no. Que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
14: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
16: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
14: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a remengar per arribar a un acord. Escoltem Jéssica Albiach dels Comuns.
17: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
14: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
1: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons alerta Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, fins a 3 de cada 4, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que l'any 2024. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
5: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellar amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
18: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
0: I mentrestant anem coneixent més detalls de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya. Avui s'hi ha pronunciat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar, ha dit, la polarització de la societat.
19: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès el llegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules diran en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè estava publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
4: Omella s'ha declarat

0: que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
1: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquests tipus de nou tabaquisme haurien d'estar directament prohibits. És gairebé 3:15, obrim plana econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat les últimes hores un preacord per rebaixar de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afectarà finalment 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
2: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
3: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Al ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
2: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a Barcelona. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes. Serà aquest estiu i per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos. Així tot, recomana als usuaris que facin servir la línia 5 del metro. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
5: A banda de les obres a la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: No ens movem de l'àrea metropolitana. El Prat de Llobregat compta des d'avui amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El Prat Ràdio, Víctor Asensio García.
7: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
8: Una aposta molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant, no?, en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar, no?, la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana, com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també, i que jo crec que va ser la gran revolució, no?, la gran revolució de les bicicletes, i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant, i que en això estem treballant, i igual que el bici dia.
7: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
1: A Altafulla, al Tarragonès, l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i també a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada amb fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
9: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenarà

0: En les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
1: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
0: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
3: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten símptomes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
2: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals del mar al Vendrell.
3: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
2: Avui és dijous de Corpus i Reus commemora enguany els 700 anys d'aquesta celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca amb cireres i els balls de seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La Nova Ràdio, David Fernández.
4: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
5: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
4: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
2: Moment per la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocol·lectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades d'aquest artista. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
7: Amb tecnologia, el que es pot fer, es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
6: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocol·lectània fins al 20 de setembre.
2: En posta a la sala B Teatre tanca el primer any de vida consolidant-se com el nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. En posta a ràdio, Sílvia Berbis.
8: Amb una programació que aposta pel teatre, la dansa i el cabaret amb perspectiva de gènere, la sala ha acollit una trentena d'activitats i festivals propis, però més enllà de l'exhibició, la sala B destaca pel seu vessant social i formatiu. Des de la seva obertura al juny del 2025, l'espai ha superat totes les expectatives amb més de 2.500 espectadors i amb una ocupació mitjana del 80%. D'esta manera, els promotors veuen certificada la necessitat d'un espai com este i ja programen la nova temporada amb algunes novetats que ens explica el director Joan Guijarro.
9: Tenim 50 persones vinculades en diferents talles de teatre, la creació de dos festivals propis, l'Escèniques i el Salute, i hem elaborat residències artístiques en àmbit nacional i internacional, i també estretim enguany per primer cop relacions i vínculs en diferents festivals del territori, com seria l'Eufònic.
8: La Sala B-Teatre seguirà programant workshops professionals, tallers comunitaris, així com activitats de mediació cultural, combinant propostes de pagament amb activitats gratuïtes o a preus molt reduïts.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
10: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar a la final en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte culminen un curs espectacular.
11: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pot posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
10: En bàsquet, el Barça pot sentenciar aquest vespre el passi a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra el Camp Múrcia, que disputaran al Palau Blaugrana. La Penya va perdre ahir el primer partit de quarts de final a la pista del Bascònia. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a la segona divisió A. I ha respost el director esportiu Quique Cárcel sobre l'adeu de Michel Sánchez.
12: Jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants. És que no hi ha molt a parlar, és que jo crec que no hi ha ni debat, no, hi ha mirades, hi ha sensacions de tristesa, de connexions, que fa que sàpigues que això no s'ha acabat.
10: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. A la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un match on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
13: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar, no, el minut 10 hem d'anar tal, bàsicament perquè això és futbol i no són matemàtiques, i es poden ficar 2 gols en un minut, 3 gols en 5 minuts, 4 gols en 15 minuts. Llavors el que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
10: El partit demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta de Sabadell.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els docents han tombat el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. El 65% ha rebutjat el pacte i el 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions i prepara noves mobilitzacions. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura.
3: Si hem de tornar a la negociació, ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb ells demà mateix. A més, demana una reflexió al sector i ha dit que té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
4: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
2: I demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats hagin avalat aquest acord. I mentrestant, el ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous al migdia les esmenes a la totalitat al projecte dels pressupostos del govern per aquest 2026 que havien presentat Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana. Els 68 vots dels tres partits socis d'investidura, PSC, Esquerra i Comuns, han estat suficients per imposar-se a la resta de formacions. El pressupost, per tant, segueix el seu curs a la Cambra Catalana i, si res no ho impedeix o retarda, s'aprovarà definitivament al ple del 2 de juliol. I mirem al cel aquesta tarda perquè Protecció Civil manté l'alerta inundat per previsió de xàfecs i tempestes. El servei meteorològic ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment atents a Barcelona i Girona. Concretament s'esperen precipitacions que poden superar els 40 litres en 30 minuts i també el nou llindar del 60. La pluja pot venir en forma de calamars. El sòl es troba humit de pluges recents i pot facilitar la crescuda ràpida de rius i rieres. I també estaran atents a Berga perquè la plaça de Sant Pere ha plegat avui i centenars de persones davant la primera patum d'enlluïment en les festes de Corpus. A la nit estaran pendents del cel a veure què passa perquè perilla la festa si pot caure aquesta pluja anunciada.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels mestres al preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu i ho consideren una crítica al govern. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, afirma que els docents han fet una esmena a la totalitat al govern. Per Sales, ara la pregunta si Esquerra i els comuns donaran validesa al pressupost després del resultat de l'enquesta dels mestres.
3: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
2: Els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. La presidenta parlamentària dels comuns, Jessica Albiach, ha ungit aquest dijous el Departament d'Educació i el govern en conjunt a tornar a començar la negociació per resoldre el conflicte educatiu i que compti amb els sindicats, els partits i les famílies.
4: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
2: Hi ha preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé. Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més plantes a Girona i 8 a Reus. Com a alternatives als acomiadaments, les parts han pactat 68 recol·locacions a tot l'estat espanyol, de les quals 53 són Nestlé Espanya i altres són en Nestlé Global Services Spain, tots dos del mateix grup. I parlem d'Altafulla, perquè posa fre als residus que porten les aigües pluvials cap a la platja amb unes xarxes de retenció al canal de la Rasa. La nova instal·lació minimitzarà l'arribada al mar de brossa diversa i restes vegetals que pugui arrossegar l'aigua de la pluja al seu camí. Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes, com deien, de branques i herbes i també la brutícia que arrossega l'aigua de la pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat poc metres abans de la desembocadura al mar permetrà retenir sòlids que arriben tant de la Rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. L'actuació ha estat executada per Aigües d'Altafulla amb un finançament Next Generation i ha suposat 30.000 euros. I la celebració del Corpus ha arrencat a Reus amb la tradicional ballada de gegants i la mulassa a la plaça del Mercadal. Centenars d'infants a les escoles de la ciutat s'han aplegat a aquest espai per veure els elements festius aquest any precisament que celebren els 700 anys d'existència.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% dels vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat el 61% dels docents consultats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i per tant millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
2: Demà, per cert, es manté la vaga prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat aquest acord. Més temes. Es cronifica l'exclusió residencial. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, l'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, concretament en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. 3 de cada 4 persones ateses el darrer any viuen en habitatges que no tenen les condicions, un percentatge que s'arrossega des de fa anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
4: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
2: I els Mossos investiguen els dos cossos trobats sobre l'aigua al pantà d'Utxesa, Aitona i el Segrià. Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona, i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir. I una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar, al Vendrell, ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a uns 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència.
5: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
6: Pecat Original,
5: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
6: Els safarejos, els cotilleos més barrocs, més rococós i molt renaixentistes.
5: Avui parlarem del somriure més misteriós de la història de l'art, o no?

0: original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Núria, aviso que aquest tema em posa molt nerviosa malament.
2: Ho sabem, ho sabem. Hi ha poques coses que l'Ari el posin malament i si li posa malament es posarà intenso.
1: Mal de panxa. O sigui, avui aviso ja que farem caure mites i crec que no tothom està preparat per això.
2: De fet, ens han plantejat posar un missatge no apto per a tots els públics, per persones sensibles sobretot.
1: Netflix.
2: Per puristes, això no és. Sorry. Igual que el nostre català no és perfecte, doncs...
1: Això tampoc.
2: Exacte.
1: Val, és que avui parlarem de la Gioconda, de la Mona Lisa, que així ens entendrem tots, i del seu pintor, en Leonardo da Vinci. Per tant, avui parlarem de la campanya de màrqueting més gran de la història de l'art.
2: Home, literalment deies, per si algú no m'entén, crec que tothom, potser hi ha un 1% de la població, però
1: vull entendre que sí.
2: Dels retrats quadres més famosos de la cultura occidental, de fet, jo crec que tothom ha pintat aquest quadre a l'hora de plàstica, un ull, els llavis, o sigui, jo crec que tothom sap del que estem parlant. Però perquè us feu una idea, l'any passat, al Museu del Louvre va rebre 9 milions de visites, que es diu d'hora, però és moltíssim, i es calcula que entre el 70 i el 80% només, i recalco, només va comprar entrada per veure la Gioconda. La Gioconda.
1: La Gioconda.
2: Que és literalment un microquadre.
1: La Gioconda, exacte.
2: És que com el matrimoni d'Arnold Fini, que almenys a mi em va deixar loca, perquè...
1: Decepció,
2: sí,
1: i magnificència.
2: Perquè és el que estudies al col·le, allà vols anar a veure-la i veus una minicosa, que després veus la Venus i dius, wow,
1: clar,
2: wow.
1: És que podem parlar d'això, perquè jo en el meu cap, quan diuen, oh sí, una gran obra d'art, no?
2: Exacte. Pues,
1: la mateixa...
2: Després una gran obra d'art.
1: Exacte, física. I llavors vas allà i dius... Perdona, o sigui, és més gran la pantalla del meu ordinador.
2: Sí. Jo no he vist la Gioconda en directe, he de dir, però veient la gent, dic, hosti, o sigui, veient fotos, és molt petita.
1: És que...
2: Com perquè sigui un dels quadres més coneguts.
1: Sí, no, no, és que jo...
2: El podria haver pintat jo.
1: Us aviso, us aviso, us aviso, ja he avisat que era una cosa que m'enfadava, perquè, pobrets, tota aquesta gent que està pagant l'entrada...
2: Veus, per això no ha anat.
1: Exacte.
2: Per no pagar.
1: Exacte. O sigui que si és més jove, entres gratis, tal. Però la gent que està pagant l'entrada, que és la gent adulta, vale, està segurament pagant, primer, per anar a veure una còpia, perquè la Gioconda, al final, forma part del PIB d'això dels diners dels països. O sigui, forma part del tresor de França. I és com una part molt important del tresor de França.
2: Fort, que és una peça italiana.
1: Efectivament, ja, ja.
2: De cop, bueno...
1: Sí, sí, de cop. Això serà un altre tema d'un altre dia.
2: Sí, sí, per parlar algun dia, no?
1: Sí, sí, que hi ha tela per acortar. Llavors, és que m'ofego i tot. Clar, o sigui, dubto que un tresor així sigui exposat al real. Això, per començar. I després estan pagant, bàsicament, per veure una cua enorme de gent majoritàriament asiàtica amb una càmera rèflex, que dius, d'acord. Tens una còpia exactament igual al Museu del Prado de Madrid, aquí al costat de casa, restaurada, mona, que resol moltes preguntes que veurem més endavant. I, o sigui, per què fem això? El Louvre està ple d'obres magnífiques, per favor.
2: O sigui, estem tornant a parlar d'una còpia d'una bessona bona i una dolenta?
1: Bueno, el que tenim, més que una bessona bona i una dolenta, tenim safareig. Que és el
2: ens agrada,
1: que...
2: ens agrada.
1: Exacte. És el que a nosaltres ens agrada, és pel que nosaltres estem aquí, per vosaltres. I, primer de tot, us preguntareu que qui és aquesta senyora, no? Llavors, aquesta era una dama de Florència, o sigui, era una senyora de Bien que es deia Lisa, no Simpson, es deia Lisa... ajuda'm aquí.
2: Gerardini.
1: És que ella té un CU d'Itàlia.
2: Sí, un B2.
1: Ella també és una dama de Florència, sí, perquè va estar d'Erasmus allà.
2: Clar,
1: per tant,
2: i llavors tinc ja tot.
1: Avui
2: tinc
1: el títol
2: nobiliari.
1: Una expat.
2: Exacte, jo de fet el meu DNI és italià.
1: Efectivament, per si no ho sabíeu. Tornem al tema. Llavors, era una dona de Bien, vale, que estava casada amb un mercader, perquè ella en aquella època...
2: Cap al quadre... Tampoc...
1: Mostra això,
2: sí, no
1: literalment.
2: Sé. Una dona normal. Bueno, és que no sé ni què és.
1: O exacte, o sigui, s'ha parlat tant que és allò que dius.
2: Sí.
1: O s'ha parlat com tant de la identitat i de tant que al final perd la identitat. No sé si m'explico.
2: No sé si s'havia fet algun retrat amb un fons així.
1: Clar, això és una part revolucionària. Sí que s'havia fet, perquè, o sigui, a l'entrada del Renaixement, finals del Gòtic i tal, sí que comencen a integrar perquè els retrats no siguin totalment plans sobre un fons negre, no? Pues comencen a posar que si muntanyetes, que si un castell, que si no sé què. El que passa és que aquest és una miqueta estrany de paisatge. Però, bueno, que, nois, que... és imaginari, saps? Vull dir que ja ho veurem.
2: Llavors tenim la Lisa.
1: Llavors tenim la Lisa casada amb un mercader, vale? Per tant, una persona rica, perquè en aquella època un mercader era una persona molt rica, que es deia Francesco del Giocondo. No sé per què, tio, em dóna la sensació que tots els homes italians es diuen així.
2: Giocondo, d'acord.
1: Francesco.
2: Ah, Francesco.
1: Llavors, si fem 2 + 2, Francesco, Giocondo... Ah, Giocondo. Vale?
2: Vale.
1: La dona d'en Giocondo.
2: Fort, perquè potser... Bueno, no sé. Que potser molta gent es pregunta, Mona Lisa, per què Mona Lisa i per què Giocondo? Al final, literalment, el seu marit es diu així, fort, també et dic.
1: Tornem aquí, el mateix.
2: Sí, la Carreño.
1: Tornem aquí, pues, el patriarcat.
2: La Gioconda.
1: Bueno. Efectivament. Llavors, ell mateix, en Francesco, va ser qui va encarregar a Leonardo da Vinci el retrat de la seva dona, la Lisa, per, o sigui, s'especula les dues raons. Una és perquè es mudaven de casa i per posar-ho a la casa nova.
2: Fort, vale, en plan.
1: I l'altra com a regal pel naixement del seu segon fill.
2: Ah, vale. Mira, et regalo un quadre a tu.
1: Vale. Un push present, saps? Com els americans, saps què és un push present?
2: No, tinc
1: un present. O sigui, quan neix un bebè, has de fer un regal a la dona.
2: Ah, vale. Això. Però no crec que et regalin un quadre teu, no?
1: Clar, és com una miqueta raro.
2: Sí, no?
1: Regala'm el del bebè. No sé. Cosetes. Llavors, fa gracieta perquè al cap d'uns anys es va trobar les notes d'un canceller de l'època que es va pintar la Gioconda, que era l'Agostino Vespucci. M'agrada el cognom.
2: Ojalá dir-me així.
1: Oi? Sí, és com potent. En el que aquest senyor afirma, molt important, la identitat d'aquesta dona, o sigui, aquí l'especulació de què, nois, vale? Afirma la identitat de la senyora i raja a muerte del Leonardo i de la seva forma de treballar, que és una cosa que entrarem més endavant.
2: Vale. I ja està. O sigui, en plan, on està el misteri?
1: És que oblideu-vos, perquè no hi ha misteri, no hi ha res de res. A la seva època, vale, que és la primera part del Renaixement, aquesta obra es va fer famosa perquè realment era un retrat molt ben fet. O sigui, molt ben fet. En Da Vinci, al final, era un senyor que li molava molt experimentar en general. Uh-huh. Era, de fet, més científic que artista, com podem, o sigui, veure, o sigui, que això també ho estudiem al col·le, no? En plan, que si l'avioneta, que si no sé què. I és real que abans feien retrats molt simplistes, el que dèiem en plan un fons negre, no? La persona de perfil i tal. Llavors, el de Leonardo, la Gioconda, destaca perquè dona realisme, comença a donar forma, saps? Comença a donar com a vitalitat a la persona que estàs retratant. Llavors, quan veien aquesta... O sigui, la gent, no, que anava al taller de Leonardo i veia l'obra, deia, ostres, em quedo meravellat, perquè és com fort, és una nova forma de fer.
2: De fer.
1: Llavors, a part, en Leonardo va començar a aplicar una tècnica, que quedeu-vos amb el nom perquè és important, almenys a la cele us sortirà, que és l'esfumato. Vale. Que és, molt a grans trets, una tècnica pictòrica que ajudava com a donar aquesta profunditat i a passar de la 2D del quadre a un 3D. Llavors, el que és fort és com totes les teories, saps, sense fonament que hi ha de tot el quadre. I molta part de culpa, haig de dir, que la té la peli del Código da Vinci.
2: Però la pel·li ve després. O sigui, jo crec que les teories estaven com...
1: Sí, allà punyents.
2: Instaurades.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui, el primer, que... O sigui, el que em flipa és que el quadre que deies, no? Potser és una rèplica, tal, té un cristal protector antibales.
1: Fort.
2: Vull dir, literalment, el que deies del Pip, vull dir, aquella obra suposa molts diners per a aquell país.
1: Exacte.
2: Bueno, no sé. Jo he buscat així per sobre, he vist algunes teories... I anem a parlar-ne d'algunes de les més gracioses, si et sembla. Anem comentant. La primera, es creu que representa una dona malalta. Què dius? Well, per què? És que no acaba com d'entendre.
1: Clar, és que tu a simple vista la veus i dius malalta, i què?
2: Literal. Bueno, és que ara parlarem, perquè tinc moltes ganes de parlar dels llavis. Moltes ganes de parlar dels llavis. Creuen que estava malalta pel color de pell, per la postura.
1: Jo estic morta, ja.
2: Literal.
1: Vale, jo estic
2: però
1: morta.
2: Però la postura, així. Quina postura? O sigui, està així. Què té de postura rara? O sigui, no entenc. Per a mi se'm fa més raro que té com un semivelo,
1: sí,
2: que no acabo d'entendre què és i que fa poc que he vist que té un vel, perquè se li veu que no, no acaba.
1: Lo del vel és perquè abans es representava les dones, o sigui, te'n recordes que hem dit, oh, potser és perquè el senyor marit li ha regalat perquè ha tingut un segon bebè.
2: Exacte,
1: llavors, vale. El vel a les dones de l'època se les representava així quan o estaven embarassades o acabaven de parir. Per tant, aquí tindria ja una certa lògica.
2: Ja tindria lògica i estaríem desmuntant tots els mitos. Pues ahí con su velo, que tampoc es veu gaire, però...
1: Exacte.
2: Llavors, malalta, color de pell, postura... Dèiem que era una noia de 24 anys, que també et dic... Amore, 24... O sigui, si ella té 24 anys, nosaltres tenim 12. O sea...
1: Literal, literal.
2: No, jo la veig, o sigui, a mi no em representa una noia de 24 anys.
1: Jo ets i vaig dir, som bon vi nosaltres,
2: noia. És que clar,
1: o sigui... 24 anys.
2: Doncs la noia representa que té totes les malalties. Alopècia, que també dius, joe, o sigui, té cabell. Parkinson. Ah, per què? Oh, té Parkinson.
1: De cop és una pintura de Harry Potter en la que es pot...
2: Literal, literal. És que sordera, síndrome de Tourette, hipotiroidisme, colesterol... Perquè, o sigui, cap mena de lògica. I llavors, literal, com de fort havien d'estar, o sigui, decardades amb 24 anys en aquest segle.
1: No, no, no, és que és, tu la veus i jo li hagués posat 44. Mira, no sé per què, en plan, perdó per les persones de 44, no he dit que semblen malaltes ni res, però vull dir, tipus,
2: sí, sí,
1: que per aspecte, o sigui, per forma de...
2: Almenys no? Ara. Bueno, sí, sí, sí. 44.
1: No, no tenen arrugues.
2: No tenen
1: com
2: no
1: solucionar? Tenen com revertir? Llavors, em fa moltíssima gràcia això del color groc, perquè, de fet, és culpa del propi museu, és culpa del Louvre, que sigui groga, perquè això vol dir que fa anys i anys, si és que ho han arribat a fer algun cop, que ho dubto, que l'obra no es neteja. Vale.
2: Per què creus, o sigui, per què creus que no la netegen?
1: Ara anirem. Ara anirem.
2: Vale, vale, vale.
1: O sigui, l'obra, o sigui, no es neteja, perquè, evidentment, com un objecte de casa teva, no?, agafa pols, mm-hmm, s'enguarra. Llavors, li passes un drap de tota la vida. Per què? Perquè, si no, es van amagant capes del color, del tal, tal, tal. Llavors, el Louvre té molta por de netejar aquesta obra i restaurar-la i haver de dir la veritat. Perquè, te'n recordes que hi ha el del Prado, mm-hmm, que allà hi ha la gemela? Llavors, ells sí que l'han restaurat i això va ser com bastant fort, però a la vegada es va com mig amagar perquè es va resoldre tot el misteri. O sigui, al restaurar-la van veure que no hi havia res de totes les teories, que era un retrat sin más, molt ben fet, mm-hmm, però sin más. Llavors, el Louvre és com, vale, o sigui, tinc 9 milions de persones que m'estan venint a veure.
2: Clar, clar, clar. Però també t'he de... O sigui, al final, com a qualsevol persona, vull dir... I ara faig una pregunta directament a vosaltres. Què us transmet la Gioconda per anar-la a veure? Vull dir, per dir, oh, no sé, és que literal, no? Veig una obra de del món.
1: És com el posto, no?
2: Sí, no? És que no acabo com d'entendre de dir, he vist la Gioconda. Ok, jo puc dormir igual i no l'he vist, saps? Vull dir...
1: Clar, és com que t'aporta, no? Així com hi ha quadres que dius, ostres, potser sí. Tipo el del Bosco, els del Jardín de les Delícies, que és com, uala, sí, pots estar hores... Tal, però
2: no, però a part t'hi pots acostar, és que en aquest... Bueno, torno a repetir, jo no l'he anat a veure presencialment.
1: No, dono fe,
2: però...
1: Dono fe.
2: O sigui, sí que, per exemple, a la Venus en els Uffizi hi havia gent, però pots acostar-te molt, o sigui... Pots veure-la.
1: Literal.
2: I pots veure aquests detalls que no veus amb la Gioconda.
1: No, no, res, cap tipus de sentit.
2: Anem a per més creences de qui era la Mona Lisa.
1: Salseig.
2: Hi ha un altre, que, bueno, em ric, però no és que em faci gràcia, perdó, perquè ara potser sona fatal, però es creu que el Da Vinci era homosexual.
1: Fantàstic.
2: Vale? Sí, sí, que no m'estic rient d'això. I llavors hi ha com tres teories que cadascuna és, o sigui, és per lo que, la rebuscada. La primera, lo dels llavis, vale?
1: Anem.
2: De la Gioconda, la Lisa pels amics, que eren com inusuals. Molt carnosos, molt brillants, molt sensuals. Perdona, o sigui, crec que els meus llavis, que són petits, són més grans que els de la senyora aquesta.
1: Què és així?
2: Què m'estàs contant? En plan, és que no té llavi. És que és així.
1: O sigui, és contra el Botox.
2: Llavors, com pot ser que algú vegi que té uns llavis? Que si està sonriendo, que si està triste. Amore, no té cap expressió. És que no té cap... O sigui, és plana. Llavors, no acabo d'entendre. Llavors, aquí la hipòtesi, que aquesta és com... Què? És que els llavis són la silueta d'una esquena masculina i que podria pertànyer a un dels amants de Da Vinci.
1: Això ho trobo, o sigui, no buscar-li tres peus al gat.
2: No, bueno, és que si li busques tres li trobes.
1: Llavors... És que és com... Perdona, vull dir... Són uns llavis normals i corrents. És com, no sé, jo també si em poso la boca així, no? Sembla una cara. Sí, tipus. Sí. És que no sé, és que em recorda una mica com el vibe. Llavors...
2: És que fet... al final, qui, o sigui, qui corre com tots aquests bolos, jo crec que som algú com tu i com jo, un dia dient, vaig a dir això...
1: Començo... Sí, a mi em sembla això.
2: Exacte. I de
1: partir d'aquí... O sigui, fa gracieta, corre. Sí, sí.
2: Si ara ens volem inventar alguna cosa...
1: Algú ho escriu en un paper.
2: Exacte, tipus, jo què sé, del nas. Demà, no sé qui ho diu, tal, tal, tal. Portada. I al final la gent anirà a veure pensant que hi ha alguna
1: cosa. El New York Times.
2: Literal.
1: Diari, de teoria. Cop. T'imagines, fortíssim. De fet, el tema del somriure enigmàtic ve... una miqueta, perquè en el segle XVI, que és quan es va pintar aquesta pintura, estava molt mal vist que els nobles sortissin rient o somrient als retrats, ¿vale? Perquè eren uns amargats. De fet, tu busques i no hi ha exemples de persones rient en els retrats aquests. Llavors, tothom va començar com a divagar perquè en aquest, concretament, la noia somriu.
2: Llavors, el capa... És que no somriu.
1: És que
2: no somriu. No està ni així, està... Està molt... Per mi està sèria, sí, per tu, o sigui, somriu.
1: O sigui, clar, de tant mirar-m'ho, jo no somric
2: no
1: així.
2: No me jodes. Sí, és com no, allò no. Que de cop el quadre fa així.
1: No, no, o sigui, jo... No.
2: És des d'aquí no pregunta, en plan, per vosaltres somriu o no? Mateu, per tu està somrient?
3: No se sap.
2: El Mateu diu que no se sap, però per tu està somrient?
3: Una mica.
2: A les Cànoves?
3: Està molt sèria.
2: És que... I per vosaltres a casa no somriu.
1: Deixeu
2: riu.
1: Els comentaris.
2: No somriu, Ariadna.
1: No, ja
2: o sigui,
1: ho sé.
2: Que vull dir que la gent especuli que la dona somriu.
1: Malament. És sí. Que aquí, per això, busquen tres peus al gat a tot. Llavors, què passa? Que hi va haver un tractat que es diu de la perfecta bellesa d'una dona, vale? Que el va fer un pau de l'època. Aquest senyor diu que les senyores havien de tenir tancada la comissura dreta i entre obrir l'esquerra amb animació i elegància. Cito textualment.
2: Prova a fer-ho.
1: Vale? És com... Amore, que... O sigui, em dóna un ictus. Que... Tinc cara d'ictus, de cop. En plan,
2: Ariadna,
1: senyors... No, però vull dir... No, però em dóna respecte. En plan... Bueno, no passa res. Llavors, el tema... O sigui, és el que volia aquest senyor. Saps? És com que... Fes-ho tu.
2: Però la Mona Lisa no té... una comissura oberta.
1: Ja, no, diu que és el que les senyores havien de fer, que no podien somriure, havien de tenir els llavis d'aquesta forma perquè fossin elegants i persones de bien. Llavors, al final seria el que fa la Lisa, que aquí hi ha opinions disperses.
2: No fa, és que no ho fa, o sigui...
1: A part de que tenim una prova documental d'en Giorgio Vasari, un gran d'aquest senyor, un dia en parlarem obertament, vale? Li devem moltíssim perquè literalment va ser qui va escriure la Cuore o en lectures de l'època.
2: Ojalà nosaltres.
1: Exacte. I va escriure en el seu llibre de les vides dels pintors, en què parlava d'anècdotes i salseos, que en Da Vinci, mentre es pintava a la Lisa, perquè rigués, li va portar bufons, li va portar concertistes i explicaven acudits.
2: Malíssims, perquè no reia. O sigui, literalment.
1: I al final li va quedar que ni pintat. Però mentida, perquè està sèria.
2: Però per tu estàs somrient, eh?
1: Per mi una mica.
2: Hosti, però després no sé me la torno a mirar, perquè és que no.
1: És que ara estic, veure, ara estic dubtant, ara de cop
2: Mona
1: pivolta,
2: Lisa,
1: no?
2: De cop. Mona Lisa Smile. És que...
1: Bueno, està així.
2: És com si, saps quan fan els memes que li posen un un xicle, doncs em dius que estàs somrient. Uf, és que no estàs somrient, és igual.
1: No sé.
2: Més coses de qui seria la Mona Lisa. Diuen, una altra teoria que també em fa gràcia, que podria ser un dels amants de Da Vinci transvestit.
1: És com? Per què?
2: No sé, per això dic qui comença aquest rumor.
1: Fort.
2: Però aquí hi ha la millor diferència, que és una investigació de 1987, que dius, fa dos dies.
1: Literalment.
2: Que diu que ja no és un amant, sinó que és, la Gioconda és el Da Vinci transvestit. I que va analitzar la proporció del rostre i del tors i que coincidiria. I res, de cop, de dia Leonardo i de nit Lisa Leonardo, saps? I així.
1: Però escolta'm una cosa, o sigui, potser estic subestimant el senyor, i és veritat que és un revolucionari, persona del futur, però haig de dir que...
2: Només dic que busca... Bueno, que no hi havia fotos. Autorretrat del Da Vinci. O sigui, no, si busques el Da Vinci, res surt a veure.
1: Barba, aquest senyor tenia barba.
2: Era el Pare Noel. O sigui, literalment era Plató. No s'assembla gens a lo que és la Mona Lisa.
1: Veig aquí moltes substàncies... Home, que porten a la inspiració que... per fer aquestes teories a vegades, eh?
2: Les o sigui, coses com... tant de bo allà també estar i veure, perquè no sé.
1: Total.
2: Però bueno, i per tant, i per últim, una que no té tant a veure amb ella mateixa i qui era, sinó que hi ha una especulació de qui hi havia, no una, sinó dues Lises pintades. Una és la que es va pintar i donar al marit, el Francesco Giocondo, i una... que era la còpia que ell mateix va fer, que va millorar-ne els trets i se la van portar a França.
1: Què dius, per què?
2: I és el que actualment tenim al Louvre, admirat per tothom. Realment no hi ha res que ho recolzi, però la teoria és... I mira, doncs... Si algú ho diu, potser és per alguna
1: cosa. Segurament, segurament. Però clar, és com perquè vols fer la còpia. Tipo...
2: Per què es fa famós?
1: És un perquè guà, m'ha quedat fantàstic, veig a calcar-ho, no?
2: És clar, com... bueno, com bueno. La maja desnuda, maja de vestida.
1: No, literal, literal. Llavors, tot és possible... I segur que, com sempre, la realitat acaba superant la ficció. I, pels més friquis, sí que hi ha un parell de simbolismes guais que podem comentar. Vale? Un és que la noia, com hem dit abans, porta un vel, que això ja ho hem dit, i que hem dit això, que podia estar embarassada, tal, tal, tal, o que havia acabat de tenir el bebè. I l'altre em fa gracieta perquè en Leonardo, o sigui, normalment un pintor firma el quadre com al final, una cantonada, no? Coses així. De cop, en Da Vinci va firmar la Gioconda pintant una L i una B baixa en l'ull de la Mona Lisa.
2: Ah, però això és real, eh?
1: Sí, sí.
2: Ah, vale.
1: Un Louis V, de cop, Louis. És la Mona Lisa.
2: Mi primer Louis V. Potser no era el seu primer quadre.
1: No. No,
2: pues
1: no.
2: Ja no té gràcia, no és el seu primer Louis V. Llavors, el fet de que no tingui celles ni pestanyes...
1: Heavy.
2: Se depiló o quat?
1: Clar, és que això també... o sigui, tot torna, però... El tema és
2: home,
1: que en el
2: però
1: cànon...
2: ara cada vegada la gent té més celles més poblades.
1: Sí, però ara hi ha com una tendència, no?, que es pinten les celles segons quines noies, de com de blanc.
2: El 2015.
1: Clar.
2: Què?
1: Visca
2: què?
1: Tumblr. De cop. Perdoneu, perdó.
2: Clar, sí.
1: Llavors, o sigui, sé que era del cànon de bellesa de l'època i llavors hi ha com la teoria de que directament la va pintar sense celles ni pestanyes i hi ha l'altra de que les va pintar però després les va borrar. Per què?
2: Qui lo sa?
1: Qui lo sa? El fort, o sigui, tot lo fort, és que si ja no és prou Netflix, vale, fliparàs.
2: Vale.
1: Perquè el quadre no es fa famós pel misteri, sinó perquè el 21 d'agost del 1911, que ja estava exposat al Louvre, van robar el quadre.
2: Ah, jo pensava que això havia passat molt abans.
1: No!
2: Perquè em sembla com... robar un quadre, vull dir...
1: Sí,
2: que no, és... que en aquell moment sí, ja devia ser com... Clar, tu no vas allà i dius, me llevo un quadro.
1: Clar, de fet, t'explico la història, perquè no va robar algú qualsevol, sinó que va ser un italià de 30 anys, o sigui, vale. De la nostra quinta, fort. Parèntesis.
2: De cop ha dit que la Mona Lisa tenia 44 anys i ha fet uns besos i no s'adona que li queda poc per als 44 anys.
1: Heavy, eh? Heavy. Total, ho va robar en Vincenzo Perugia, vale?
2: Vale.
1: Que
2: en aquest... Peru, pels amics.
1: Que era pintor i ex-treballador del museu.
2: Ah, vale. O sigui, que sabia almenys com entrar.
1: Exacte. Perquè... Bé, dius, vale. Llavors, el va robar un dilluns, que és quan el museu tancava.
2: Vale.
1: Intel·ligent, en Vincenzo.
2: En Vincenzo.
1: I, bueno, total, que el va... Literalment, el va desenganxar del marc i es va pirar amb el quadre. Llavors, la teoria diu que el xaval el va robar perquè es va enamorar de la Lisa, o sigui, de la Mona Lisa. Em recorda com mola la cançó del Far del Sud de Sopa de Cabra.
2: Vale, que s'enamora de la llum.
1: De, sí, o sigui, que s'enamora com d'una de, del sí, cine sí. I va com a veure-la. És com molt boig tot. Per què? O sigui, què passa? Al segle XIX, durant el romanticisme, que la gent era molt intensita, vale? Es va com elevar màxim aquest retrat i tal, i que si els llavis i que si la carn i tal, i va aparèixer la lismania, que no lismania, que això és el càncer dels gossos, vale?
2: Vale.
1: Però el,
2: de cop, o sigui, així com, ok.
1: No, però vull dir, tipus com un club de fans molt, molt intens, vale? Llavors, què passa? Que era un icon i per això el van robar. Però volvió.
2: Com volvió?
1: El 1914, 3 anys i 111 dies després.
2: Això tu saps per què era?
1: Com per què era?
2: Perquè saps aquesta data.
1: Perquè la vaig estudiar i va sortir un examen de la carrera. Fort. Sí,
2: és important per la gent.
1: Va sortir, exacte, va sortir a la premsa, per això es va fer tan superfamosa, perquè va sortir a la premsa tot el món, on està el quadre, on està el quadre. Serà el real, el que està penjat. Jo l'hagués tornat? Doncs, pues, xicos, pues no. Clar que vull dir.
2: Que, però, i, clar, com fa una còpia a l'home, al Perugio aquest.
1: Clar, si era pintor, jo què sé, potser era millor que Leonardo. Que, haig de dir, abans d'acabar, que el quadre de Gioconda no està acabat. Perquè Leonardo da Vinci era un vago, perdoneu-me, però m'estic regalant molt avui, però és que tenia ganes. No va acabar gairebé cap dels seus quadres. Això ho feien els seus ajudants. Un d'ells, en Silos, un fort aplaudiment, un record per aquest senyor, però Leonardo no ho feia.
2: En Silos. Bueno, un dia parlem del Silos, un dia parlem del Leonardo da Vinci. Podeu deixar els vostres comentaris a les nostres xarxes socials @pecatoriginal. Jo crec que hi ha una gran pregunta avui per fer a la gent. Ariadna.
1: Deixeu la resposta de si creieu que la Mona Lisa està rient o no, que ho hem parlat abans.
2: Sí. Jo crec.
1: I si sou fans de Leonardo o no.
2: Uf, potser és més complicada.
1: Ja, però així donem debat, no? Salseillo.
2: Recordeu, si ningú us ha explicat un mite, llegenda sobre un quadre, doncs ho comenceu a difondre vosaltres mateixos, com s'ha fet amb la Mona Lisa, i al final d'un quadre simple d'una dona no somrient, noble, representa amb un velo perquè estava prenyada, ha acabat sent, doncs, la història, el quadre de la història per excel·lència.
1: Ta-cha!
0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha tombat les esmenes a la totalitat al projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, la coneguda com a llei d'acompanyament dels pressupostos. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns han rebutjat les esmenes de retorn de Junts, Vox, PP, CUP i Aliança Catalana. El text elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea 3 de noves amb l'objectiu de simplificar la burocràcia. Avui, el ple ha rebutjat també les esmenes a la totalitat del projecte dels pressupostos de govern i ara el pressupost seguirà el seu curs a la Cambra Catalana. Es podria aprovar definitivament al ple del proper 2 de juliol. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català a la benedicció de la Torre de Jesús, a la Sagrada Família. A la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc amb la polèmica creada al voltant de la reutilització o la utilització, perdó, de la llengua catalana, que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
3: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a nen. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà algo de català, no faltaria més, clar que sí.
2: I estem atents perquè Protecció Civil manté l'alerta inuncat per la previsió de xàfecs i tempestes aquesta tarda. El Servei Meteorològic ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment les de Barcelona i Girona. S'esperen precipitacions que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també en certs indrets el llindar dels 60 litres per metre quadrat en 3 hores. La pluja pot ser en forma de tempestes. Demana precaució a rius i rieres. I la Sala B Teatre d'Amposta tanca el seu primer any de vida consolidant-se com un nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. L'espai va néixer amb la voluntat de fer visibles obres vinculades a la diversitat, als feminismes i també tot el que té a veure amb les identitats dissidents. I l'equip femení del Catalunya ha guanyat el primer títol europeu de la seva història. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en 2 partits el Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat així un curs espectacular.
1: Notícies en xarxa.

0: Són les 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària, Jordi Fortià.
2: Des d'USTEC, Yolanda Segura reclama començar la negociació de zero i anuncia la represa de les mobilitzacions. Per CGT, Laura Janer demana el cessament de la consellera.
3: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
0: La consellera Esther Niubó demana responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i anuncia que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
2: Assegura que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
5: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals.

0: i entenem que hem fet la nostra feina.
1: Els pressupostos superen el primer tràmit al Parlament amb el rebuig de les esmenes a la totalitat.
2: Els comptes tenen el rebuig de Junts, el PP, la CUP, Aliança Catalana i Vox. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Alejandro Fernández del PP.
3: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
4: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
1: En cultura, totes les mirades posades al cel, on ara mateix descarreguen força el Berguedà per saber si es podrà celebrar amb normalitat la primera Patum completa a Berga.
2: De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere ha plegat centenars de persones durant la primera Patum de lluïment de les festes de Corpus.
1: I en esport, Genira Gallut, el Barça busca passi a semifinals de l'ACB.
5: Arrenca el partit dels blaugranes al Palau contra l'UCAM Múrcia, de moment amb empat a 0 al marcador en aquest primer minut de partit, on l'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la gran victòria de dimarts a terres murcianes, quan 6 jugadors van acabar amb dobles dígits de valoració.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: tenim plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb ara mateix ruixats i xàfecs que s'aniran intensificant, especialment en les properes hores. De moment s'han recollit 11 mil·límetres a les Borges Blanques, a les Garrigues. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. El temps s'està regirant per moments. Ja han anat caient ruixats intensos des de les 2-3 de la tarda, aproximadament, en alguns indrets del Pirineu, també l'Empordà, o, per exemple, cap a les comarques interiors de Tarragona, sud de Lleida, però és que a hores d'ara el reguitzell de tempestes és molt evident. A gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, també cap a la Catalunya central. I d'aquí a poca estona, ja al llarg de la tarda, quan es vagi fent de nit, aquestes tempestes més fortes s'aniran concentrant cada cop més a les comarques de Girona i Barcelona, amb algunes calamarsades com les que ja han anat caient en alguns racons, per exemple, de la Vall del Ter, de la Vall del Fluvià o de la Vall del Segre. També alguns ruixats estan arribant al sud de Catalunya, però d'una forma més isolada, i hem de dir que aquestes pluges les tindrem fins aquesta nit i matinada. Demà al matí algun ruixat encara enganxat a la Costa Daurada, però en general divendres més tranquil i, sobretot, molt menys càlid. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. A aquesta hora queda encara algun punt amb alguna afectació. Per exemple, tenim la carretera GI674 a Caldes de Malavella, de moment tallada en els dos sentits de la marxa a causa d'un accident. També, en aquest cas, per un vehicle avariat a l'autopista P7, a l'altura de Cambrils, en sentit nord hi ha un carrer tallat, cal passar per calçó, de moment no hi ha cues en aquest punt. I en el cas de l'altura de Salt, amb aquesta mateixa autopista P7 i en sentit sud, hi ha hagut un accident aquesta tarda. Els vehicles, un cop ja s'han retirat del voral, la circulació ha millorat força. Ara, de fet, només queda un puntet d'intensitat en aquest punt. Sobretot, això cal passar també amb precaució. Pel que fa al volum de trànsit, ens en queda ja a poques vies, sobretot les dues rondes de Barcelona, que encara, proporcionalment, encara van bastant carregades. La ronda de dalt, ben bé des de l'Hospitalet fins a Vallcarca, va plena en sentit Trinitat, i la Litoral també en aquest sentit, de Zona Franca a Montjuïc, també a la Barceloneta, i en sentit Llobregat entre Prim i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària.
4: Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte, davant d'un 35% de favorables, i ha participat un 61% dels docents consultats. Tot i això, Educació ja ha anunciat una nova ronda de contactes demà mateix per valorar els resultats de la consulta, però assegura que tirarà endavant l'acord amb l'aval del sindicat professors de secundària, UGT i Comissions Obreres.
0: Per la seva banda, però, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, reclama començar la negociació de zero. De moment, demà mateix es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarquen professors de secundària després que els seus afiliats sí que han avalat l'acord. Esther Minguell.
5: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests temps i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
5: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació prevista per demà al migdia a Barcelona. Demana que reobrin les converses amb el govern. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt, i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
5: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: Doncs la consellera d'Educació, Esther Riubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
4: Riubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
8: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. Enmig de crides a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
9: Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
10: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
11: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
12: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
9: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: Precisament el conflicte d'educació ha planat sobre el ple al Parlament, que aquest matí ha aprovat el primer tràmit dels pressupostos amb el rebuig a les esmenes a la totalitat. Els socis del govern, però, Esquerra i Comuns, han exigit un nou esforç a Niubó i tornar a començar la negociació. Mont Carvajal.
13: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat que els pressupostos faran avançar el país, ha agraït les aportacions i la generositat, ha dit, d'Esquerra i els Comuns a l'hora d'acordar-los, i ha fet una crida a Junts i al Partit Popular a votar a favor del nou model de finançament al Congrés de Diputats per tenir gairebé 4.700 milions d'euros per pressupostos vinents.
14: Per això jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
13: Els que han presentat esmena a la totalitat, Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana han carregat contra els pressupostos. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
15: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels Comuns.
16: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
13: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calen acords per avançar. I els Comuns han advertit que el seu suport no és un xec en blanc permanent per al futur.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Doncs també en clau laboral, sindicats i la direcció de Nestlé a Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
17: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
18: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. A ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y creemos que lo hemos hecho.
17: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
0: En canvi, la companyia DAU anuncia un ERO que pot afectar 138 treballadors a Espanya, sobretot a Tarragona.
4: El sindicat de treballadors rebutja la mesura i denuncia que la major part dels acomiadaments afectaran el polígon petroquímic de Tarragona, que compta amb 687 treballadors. La mesura s'emmarca dins una iniciativa a escala global, una iniciativa que, segons DAU, serveix per impulsar el creixement i la productivitat a través de la simplificació del model operatiu. L'empresa assegura que vol optimitzar els processos i ajustar els costos per millorar el servei als clients.
0: Més detalls del sumari del cas Leire. L'exmilitant del PSOE hauria maniobrat amb Villarejo per pressionar Marchena perquè apliqués l'amnistia.
4: Un informe elaborat per l'UCO de la Guàrdia Civil, inclòs en el sumari del cas, destapa diverses reunions entre Díez i l'excomissari Villarejo per tractar l'operació Catalunya i per pressionar el jutge Manuel Marchena perquè facilités el camí a l'amnistia. L'UCO adjunta diversos documents i transcripcions de converses de Díez amb Villarejo on s'evidencia que busquen indicis de corrupció sobre el jutge Marchena i la seva relació amb el PP i la policia patriòtica.
0: I el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, nega haver intervingut en la creació i adjudicació del seu lloc de treball a Badajoz.
4: Ha estat en el marc del judici en què s'investiga si va rebre tracte de favor, presumptament, en un càrrec fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. David Sánchez ha declarat a l'Audiència Provincial de Badajoz, però només ha respost a les preguntes del seu advocat. Això sí, també ha negat haver influït en la contractació del seu amic, Luis Carrero, com a cap de coordinació de programes d'activitats transfrontereres.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: A la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
4: Omella s'ha declarat sorprès per la polèmica.
0: I també en la plana social es cronifica l'exclusió residencial segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo.
20: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
21: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estan a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, provin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
20: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys i per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
0: Més coses al tram de la línia 1 del metro de Barcelona entre Plaça de Sants de la Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino.
1: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
2: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
1: A banda de les obres, a la línia 1TMB tallarà també el tram de la línia 910 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: A tot això, Barcelona eliminarà les bicis compartides el 2027 pel desgavell i mal ús que en fan els usuaris.
4: Els companys de BTV van avançar la setmana passada que les 3.500 bicis compartides acumulen un total de 5.413 multes en un any i mig. La immensa majoria d'aquestes sancions són per aparcar indegudament en llocs on està prohibit deixar-hi una bicicleta.
0: No deixem la bicicleta, però perquè el Prat de Llobregat compta amb un nou aparcament de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
22: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran quatre més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
23: Una aposta molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també, que jo crec que va ser la gran revolució, La gran revolució de les bicicletes i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant i que en això estem treballant, i igual que el Bicidia.
22: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
0: En cultura, totes les mirades posades al cel, on ara mateix descarrega intensament el Berguedà per saber si es podrà celebrar amb normalitat la primera Patum completa a Berga. De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere ha plegat centenars de persones durant la primera Patum de lluïment de les festes del Corpus. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
24: I a Berga ha començat a ploure. Ha començat a ploure amb molta força. Molta força que farà que avui la Patum del vespre continua encara pendent de l'evolució del temps. Les previsions meteorològiques mantenen aquesta incertesa, una incertesa que ens anunciava aquest matí Aleix Serra, meteoròleg i regidor de Berga.
25: Que durant la tarda és gairebé segur que plourà. La pluja més extensa, més intensa, segurament s'aturarà entre les 8-9 del vespre. Això ens aniria molt bé, però després continuarà quedant encara a risc d'algun ruixat més aïllat, més breu, més difícil de...
24: Malgrat tots els dubtes, totes les mirades es continuen posades al cel, a l'espera que la pluja marqui una treva i que permeti poder desenvolupar la Patum.
0: Gràcies, Josep. I una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocolectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro.
26: En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
27: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat. I la meva feina és un clam contra aquesta limitació de controls democràtics sobre tecnologies importantíssimes que definiran aquest segle.
26: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que es podran veure a Foto Col·lectània fins al 20 de setembre.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
5: Bona tarda. En joc el partit del Barça al Palau contra l'UCAM Múrcia per aconseguir el passi a les semifinals de l'ACB després de la gran victòria de dimarts a terres murcianes que els va retornar al factor pista. De moment els de Xavi Pasqual perden 18-22 al primer minut del segon quart. I encara en bàsquet, l'escorta nord-americà James Bateman ha renovat amb el Hajduk Lleida fins al 2028. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
6: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
5: L'objectiu del nou curs, tornar primera. El director esportiu Quique Cárcel segueix buscant el tècnic ideal per retornar l'equip a la primera divisió.
7: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots. Sabem que al final les energies ens les anem durant tots, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però em fot una energia que diu, hòstia, jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar doncs, a estar convençut ell més que ningú.
5: I a la Lliga F, la portera francesa Romane Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol.
8: Me siento muy valorada con ellos y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero el Espanyol es donde he encontrado mi casa.
5: I a la primera federació masculina, el centre d'esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un maig on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
9: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar no, el minut 10, hem d'anar tal. El que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
5: I la selecció espanyola juga aquesta nit el primer partit de preparació pel Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic, que comença el pròxim 11 de juny. El combinat estatal s'enfrontarà a la selecció d'Iraq a Riazor a partir de les 9 de la nit en el primer dels dos amistosos que disputaran abans de començar la cita mundialista del dia 15. I en handbol és setmana de final a 8 de Copa del Rei, que es disputarà a Alacant, on el Barça obrirà la competició. Demà els de Carlos Ortega s'estrenaran en els quarts de final de la competició contra l'Atlético Valladolid. Sentim el tècnic.
10: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé, els petits problemes de temporada, de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar, no?
5: I el CAC 7 Balonmano Granollers ha anunciat el fitxatge de la japonesa Risa Konya per les properes dues temporades fins al 2028. Arriba procedent del Tsukuba, club de referència del seu país.
0: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: passa.
1: Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària, Jordi Fortià.
3: Des d'USTEC, Yolanda Segura reclama començar la negociació des de zero i anuncia la represa de les mobilitzacions. Per CGT, Laura Gené demana el cessament de la consellera.
4: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: La consellera Esther Niubó demana responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i anuncia que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Assegura que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
6: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
1: Els pressupostos superen el primer tràmit al Parlament amb el rebuig de les esmenes a la totalitat.
3: Els comptes tenen el rebuig de Junts, el PP, la CUP, Aliança Catalana i Vox. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Alejandro Fernández del PP.
7: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
8: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
1: En cultura, totes les mirades posades al cel, on ara mateix descarrega intensament el Berguedà per saber si es podrà celebrar amb normalitat la primera Patum completa a Berga.
3: De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere ha plegat centenars de persones durant la primera Patum de lluïment de les festes de Corpus.
1: I en esport, Janire Gallut, el Barça busca passi a semifinals de l'ACB.
9: En joc el partit dels blaugranes al Palau contra l'UCAM Múrcia després de la gran victòria de dimarts a Terres Murcianes. De moment, al minut 5 del segon quart, els blaugranes estan perdent 29-31.
10: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb ruixats i xàfecs que ja estan descarregant i que s'aniran intensificant, especialment en les properes hores, i de moment s'han recollit 41,1 mil·límetres al santuari de Caral, precisament al Berguedà. Anem a saber la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. El temps s'està regirant per moments. Ja han anat caient ruixats intensos des de les 2-3 de la tarda, aproximadament, en alguns indrets del Pirineu, també l'Empordà, o, per exemple, cap a les comarques interiors de Tarragona, sud de Lleida, però és que a hores d'ara el reguitzell de tempestes és molt evident. A gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, també cap a la Catalunya central. I d'aquí a poca estona, ja al llarg de la tarda, quan es vagi fent de nit, aquestes tempestes més fortes s'aniran concentrant cada cop més a les comarques de Girona i Barcelona, amb algunes calamarsades, com les que ja han anat caient en alguns racons, per exemple, de la vall del Ter, de la vall del Fluvià o de la vall del Segre. També alguns ruixats estan arribant al sud de Catalunya, però d'una forma més isolada, i hem de dir que aquestes pluges les tindrem fins aquesta nit i matinada. Demà al matí algun ruixat encara enganxat a la Costa Daurada, però en general divendres més tranquil i, sobretot, molt menys càlid. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Línia de tempestes activa, recordem, ara mateix al nord-est, que han arribat a deixar intensitat forta com la que comentàvem abans. Connectem ara sí amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment, pel que fa a incidències, únicament hem de dir que a la C-17 el trànsit de moment es troba tallat a l'altura de Ripoll, en els dos sentits de la marxa, a causa de caiguda d'arbres en aquest tram de la via. De moment, per tant, aquest punt de la C-17 a Ripoll tallada en els dos sentits de la marxa per aquest motiu. Sobretot, molta prudència en tots aquests trams on està plovent de forma intensa. A l'hora de circular cal moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat. Incidències de moment derivades de més enllà del que comentàvem de la C-17, de moment no en tenim més, i volum de trànsit en general va millorant. Únicament a les dues rondes encara queda força volum a les dues en sentit de Trinitat. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària.
4: Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte, davant d'un 35% de favorables, i han participat un 61% dels docents consultats. Tot i això, Educació ja ha anunciat una nova ronda de contactes demà mateix per valorar els contactes a la consulta, però assegura que tiraran endavant l'acord amb l'aval del Sindicat de Professors de Secundària, UGT i Comissions Obreres.
0: Per la seva banda, però, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, reclama començar la negociació de zero. De moment, demà mateix es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca professors de secundària, després que els seus afiliats sí que han avalat l'acord. Esther Minguell.
5: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes, i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
5: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació prevista per demà al migdia a Barcelona. Demana que reobrin les converses amb el govern. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt, i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
5: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: Doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
4: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
8: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. Enmig de crides a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
9: Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
10: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
11: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
12: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
9: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: Precisament el conflicte d'educació ha planat sobre el ple al Parlament, que aquest matí ha aprovat el primer tràmit dels pressupostos amb el rebuig a les esmenes a la totalitat. Els socis del govern, però, Esquerra i Comuns, han exigit un nou esforç a Niubó i tornar a començar la negociació. Mont Carvajal.
13: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat que els pressupostos faran avançar el país, ha agraït les aportacions i la generositat, ha dit, d'Esquerra i els Comuns a l'hora d'acordar-los i ha fet una crida a Junts i al Partit Popular a votar a favor del nou model de finançament al Congrés de Diputats per tenir gairebé 4.700 milions d'euros per pressupostos vinents.
14: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
13: Els que han presentat esmena a la totalitat, Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana han carregat contra els pressupostos. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
15: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels Comuns.
16: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
13: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calen acords per avançar. I els Comuns han advertit que el seu suport no és un xec en blanc permanent per al futur.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: També en clau laboral, sindicats i la direcció de Nestlé a Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
17: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys de comissió. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
18: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. A ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y creemos que lo hemos hecho.
17: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
0: En canvi, la companyia Dow anuncia un ERO que pot afectar 138 treballadors a Espanya, sobretot a Tarragona.
4: El Sindicat de Treballadors rebutja la mesura i denuncia que la major part dels acomiadaments afectaran el polígon petroquímic de Tarragona, que compta amb 687 treballadors. La mesura s'emmarca dins una iniciativa a escala global, una iniciativa que, segons Dow, serveix per impulsar el creixement i la productivitat a través de la simplificació del model operatiu. L'empresa assegura que vol optimitzar els processos i ajustar els costos per millorar el servei als clients.
0: Més detalls del sumari del cas Leire. L'exmilitant del PSOE hauria maniobrat amb Villarejo per pressionar Marchena perquè apliqués l'amnistia.
4: Un informe elaborat per l'UCO de la Guàrdia Civil, inclòs en el sumari del cas, destapa diverses reunions entre Díez i l'excomissari Villarejo per tractar l'Operació Catalunya i per pressionar el jutge Manuel Marchena perquè facilités el camí a l'amnistia. L'UCO adjunta diversos documents i transcripcions de converses de Díez amb Villarejo on s'evidencia que busquen indicis de corrupció sobre el jutge Marchena i la seva relació amb el PP i la policia patriòtica.
0: I el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, nega haver intervingut en la creació i adjudicació del seu lloc de treball a Badajoz.
4: Ha estat en el marc del judici en què s'investiga si va rebre tracte de favor, presumptament, en un càrrec fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. David Sánchez ha declarat a l'Audiència Provincial de Badajoz, però només ha respost a les preguntes del seu advocat. Això sí, també ha negat haver influït a la contractació del seu amic, Luis Carrero, com a cap de coordinació de programes d'activitats transfrontalers. Frontereres.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: Al moment de la benedicció jo faré el que pugui, jo no ho he parlat tant. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
4: Omella s'ha declarat sorprès per la polèmica.
0: També en la plana social es cronifica l'exclusió residencial. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, l'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que viuen la major part, 3 de cada 4, en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo.
20: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
21: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estan a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, provin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
20: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta la

0: Serà per fer-hi obres de millora mentre durin els treballs que arrencaran el 17 de juliol. TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino.
1: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
2: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
1: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: En territori, demà reobren les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat amb més de 70 activitats per aquest estiu. Entre les novetats destaca l'oferta de la tirolina doble més llarga de Catalunya que proposa l'estació de Boí Taüll. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
3: Molt bona tarda. Són quatre estacions en total de Pirineu 365, La Molina, Vallter, Vall de Núria i Boí Taüll. Les cobriran progressivament a partir de demà perquè tothom pugui gaudir d'aquests espais per la temporada d'estiu. Així, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat avui la nova programació d'estiu amb més de 74 activitats i 174 quilòmetres d'itineraris de senderisme i trail running. I és que d'activitats n'hi haurà per a tothom i per a tots els gustos. Entre les novetats es destaca la estació de la Boí Taüll, que presenta la tirolina doble més llarga de Catalunya, amb un quilòmetre de recorregut. Així, i amb la voluntat de fer-ho més fàcil i còmode per a tothom, durant aquest estiu també continuarà el FlexiPass, que connecta aquestes quatre estacions de Pirineu 365 que obren per aquesta temporada d'estiu.
0: I l'Ajuntament d'Altafulla ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada per fons dels Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
4: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
5: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
4: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: En cultura, totes les mirades posades al cel per saber si es podrà celebrar amb normalitat el Salt de Plens aquest vespre després de les tempestes que descarreguen ara mateix al Berguedà. De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere de Berga ha plegat centenars de persones durant la primera petum de lluïment de les festes del Corpus. Ràdio Porret, Josep Genescà.
6: I a Berga ha començat a ploure. Ha començat a ploure amb molta força. Molta força que farà que avui, la petum del vespre continua encara pendent de l'evolució del temps. Les previsions meteorològiques mantenen aquesta incertesa, una incertesa que ens anunciava aquest matí Aleix Serra, meteoròleg i regidor de Berga.
7: Que durant la tarda és gairebé segur que plourà. La pluja més extensa, més intensa, segurament s'aturarà entre les 8 i 9 del vespre. Això ens aniria molt bé, però després continuarà quedant encara a risc d'algun ruixat més aïllat, més breu, més difícil.
6: Malgrat tots els dubtes, totes les mirades es continuen posades al cel, a l'espera que la pluja marqui una treva i que permeti poder desenvolupar la petum.
0: I una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Foto Col·lectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista, David Navarro.
8: Han passat al món financer, Max

0: Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
1: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem vendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat. I la meva feina és un clam contra aquesta limitació de controls democràtics sobre tecnologies importantíssimes que definiran aquest segle.
0: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que es podran veure a Fotocollectània fins al 20 de setembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit del Barça al Palau contra l'UCAMP Múrcia per aconseguir el pas a les semifinals de l'ACB després de la gran victòria de dimarts a terres murcianes. De moment, els de Xavi Pasqual perden 40-43 al descans. I encara en bàsquet, l'escorta nord-americà James Bateman ha renovat amb el Hallopos Lleida fins al 2028. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
3: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
2: L'objectiu del nou curs està clar, tornar a primera. El director esportiu Quique Càrcel segueix buscant el tècnic ideal per retornar el Girona a la primera divisió.
4: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots. Sabem que al final les energies ens anem durant tots, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però em vol una energia que diu, hòstia, jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar doncs, a estar convençut ell més que ningú.
2: A la Lliga F, la portera francesa Romane Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. La sentim.
5: Me siento muy valorada con ellos y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego, en el campo, en las redes sociales. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero el Espanyol es donde he encontrado mi casa.
2: I a Primera Federació Masculina, el Centre d'Esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un maig on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
6: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar no, el minut 10, hem d'anar tal. El que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
2: I en handbol, és setmana de final a 8 de la Copa del Rei, que es disputarà a Alacant, on el Barça obrirà la competició. Demà els de Carlos Ortega s'estrenaran en els quarts de final de la competició contra l'Atlético de Valladolid. Sentim el tècnic.
7: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé, els petits problemes de temporada, de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar, no?
2: I acabem amb waterpolo perquè l'equip femení del Catalunya va aixecar l'Eurocup femenina contra l'Atlètic Barceloneta.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
8: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha instat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, a reprendre la negociació demà mateix després del rebuig dels docents al preacord. El sindicat majoritari ha fet una crida a la vaga demà divendres i a la manifestació a Arc de Triomf. USTEC ha apostat també per mantenir les mobilitzacions durant la visita del Papa la setmana que ve i ha argumentat que cal continuar pressionant. L'escoltem.
3: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
2: Més temes al tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida. L'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Mobilitat.
4: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que per tant podem reduir una mica les afectacions que sens dubte generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
2: I un excursionista ha trobat aquest dijous al matí el cadàver d'una persona en una zona de difícil accés del Montseny. Els Mossos han rebut l'avís de la troballa cap a 9:45 i s'han desplaçat cap a l'indret com a part d'un operatiu que també incluïa els bombers i el sistema d'emergències mèdiques. Un cop recuperat el cos, ara els Mossos han obert una investigació per determinar les causes del succés. De moment no hi ha cap hipòtesi i no se sap què pot haver pogut passar. I la plaça del Vi de Girona s'ha omplert de banderoles, estàndards amb emblemes medievals aquest dijous al matí pel rodatge de la sèrie Tomb Raider que es fa aquesta setmana a la ciutat. La productora manté un secretisme absolut amb tot el rodatge i fins i tot evita que la gent s'aturi per fer-hi fotos perquè els fans no puguin crear les seves pròpies teories sobre la trama. Per altra banda, el muntatge també es concentra al carrer Santa Clara, on una grua de grans dimensions puja plantes i flors al terrat de l'edifici que va caure fa cantonada amb el carrer Nou. I l'artista franco-iraniana Marjaneh Satrapi, autora de la novel·la gràfica Persepolis, ha mort als 56 anys. Nascuda a l'Iran en una família acomodada i d'ideologia progressista, va marxar del país quan era adolescent per estudiar a l'estranger. Ha rebut el premi Princesa d'Astúries i ha mort de tristesa un any després de la defunció del seu marit, segons la seva família.
5: Us donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11 o des de iVoox a l'hora que us convingui aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
6: Bon vespre. Avui és el dia 4 de desembre del 2025 i en el programa número 62... de Gent d'Aquí i tenim en el Jordi Aguilera Alarcón, un dels cardedeuencs que veurem més vegades pel carrer. Ens creuarem amb ell moltes vegades. Bon vespre, Jordi.
7: Bon vespre.
6: Tu et coneixes Cardedeu, imagino, de punta a punta, fins i tot els detalls d'on hi ha una vorera que està escardada.
7: Bueno, suposo que cadascú té el seu Cardedeu. I evidentment, pues, jo conec el meu. Suposo que me preguntes per la meva vessant de treballar al carrer. I sí, la veritat és que podria dir que sí, que me'l conec una mica.
6: Què és ser cardedeuenc?
7: Per mi és un sentiment, de veritat. jo sé que no soc cardedeuent de tota la vida. Els meus pares venen de fora. Jo soc poder la primera generació de la família de que han crescut aquí i són d'aquí. Jo em considero d'aquí, tot i que hi haurà gent que digui que no és d'aquí. Bueno, m'és igual. Aquest sentiment no me'l vaig trobar fins que no em van separar de Cardedeu. Quan era un jove, era d'aquells joves rebels que sempre renegava del meu poble, que no hi ha res, que no es fa res. I quan em van destinar a la mili, clar, me'n recordo el primer dia que vaig entrar en el tren i veure Hostal Galícia i dic, ostres, estic al meu poble. Per mi sentiment és sentir Cardedeu, no el canviaria per res. Estic molt a gust.
6: I on vas néixer?
7: Jo vaig néixer a Granollers, a l'Hospital de Granollers. Sí. I de petit, els pares vivien aquí al barri Rieral, a Can Galanet. I bueno, una vegada que els germans grans van començar a treballar, aleshores van decidir deixar la masia aquella i van anar van comprar un pis al barri del Poble Sec. Sempre he viscut al barri del Poble Sec.
6: O sigui, sempre has estat a Cardedeu.
7: Sempre.
6: Excepte el trosset de la mili, però...
7: Sí.
6: Com, on la vas fer, per cert?
7: La mili? A Tremp.
6: Tremp? Sí, que estaves en un grup de muntanya, veia.
7: A l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials. Em van fer perdre 9 mesos. Sé que no és comparable a la mili dels germans grans o de la gent que a lo millor anava a Marina i estava 2 anys. Són 9 mesos. Però m'ho va tallar tot. M'ho va tallar tot perquè en aquella època el pare havia mort un any abans. Jo estava aprenent un ofici i de sobte pues, et trobes que t'ho tallen. Bueno, ja va passar, vaig complir i espero no tocar anar-me mai més.
6: Què estaves estudiant en aquell moment?
7: No, ja treballava.
6: O aprenent?
7: Estava aprenent l'ofici de guixaire.
6: De guixaire. Sí, perquè aquí vas anar a l'institut?
7: No.
6: No.
7: No vaig arribar a l'institut.
6: No hi vas arribar. Però, en canvi, les amistats normalment es fan a l'època d'institut, quan vius en el mateix poble. A l'època. Llavors, on tenies els teus punts de contacte?
7: Bàsicament, bueno, la gent del barri Cardedeu, al ser una localitat, podríem dir, petita, ara, tot i que ara ha crescut desmesuradament, abans ens coneixien tots. Si no anava al teu col·le, havia anat al Germans Corbella o anava al Belloc. I, bueno, les aficions, l'esport, pues, d'aquí vaig conèixer el meu grupet d'amics que avui en dia pues, continuen junts. Sobretot a l'afició del lloc. L'afició del lloc...
6: En el seu... joc de taula.
7: Sí. Va ser un escape molt gran. Jo estava a casa veient que el meu pare es deteriorava i després moria. I era aquell punt d'escape que, bueno, que tenia per mi, per poder gaudir i evitar aquells problemes que hi havia a casa. I d'aquí, bueno, pues, tinc l'amistat amb la gent del Cardot, que ens va obrir una porta, i bueno, avui en dia pues, continuem fent cosetes.
6: I la primera feina ja va ser de guixaire directament?
7: Sí, la primera feina seriosa, sí. Havia estat així en negre, diguem, aprenent en una fàbrica, però bueno, allí no hi havia futur. Era un impàs fins que vaig trobar pues, aquesta feina de guixaire, que era més seriosa. I bueno, tot i que no era el que volies, però era el que hi havia. I el que em va ajudar a sustentar la casa.
6: I la feina aquesta ja era a Cardedeu, tot a Cardedeu.
7: Sí, vaig aprendre amb gent de Cardedeu.
6: I com has anat evolucionant la feina de guixaire que et va trencar la mili fins a anar a parar a treballar en l'Ajuntament?
7: Bueno, ben saps que el 2008 la bombolla de la construcció va començar a petar i era una feina, a veure, no era vocacional, era més per obligació que per vocació, i em vaig quedar sense feina.
6: O sigui que no eres autònom, anaves...
7: No, ara treballava per compte...
6: Per una empresa.
7: Sí. I després, en aquell moment, sí que vaig estar pensant de posar-me per autònom i tal, però és que no m'omplia, Xavi, de veritat. Era una cosa que la feia més per necessitat, sí, sí, que no per vocació.
6: Com la majoria de gent.
7: I bueno, pues una vegada que se'm va trencar allò, vaig entrar una mica en un bucle així depressiu, perquè sempre havia treballat, i de sobte et veus amb dos nens i que estàs sense feina, però no volia apostar per aquell camí, no el veia clar.
6: Sí, ja tenies dos criatures.
7: Sí.
6: Sí, el 2008, no? Pues...
7: Sí, sí. Bueno, el Martí és del 2009, me'n vaig quedar sense feina el 2010, però el 2008 ja van començar a veure...
6: Sí, la cosa
7: va començar
6: malament. I llavors vivies amb la família, o... Bueno, amb la família, vull dir, el pare havia mort.
7: Sí.
6: Fins llavors havies estat el nucli familiar.
7: Jo em vaig quedar amb ma mare. Vaig decidir, una vegada que em vaig casar, vam decidir quedar-nos amb ma mare. I bueno... crec que és una feina molt dura cuidar d'una persona, mai m'ho havia plantejat. Admiro a la gent que cuida a la seva gent, a tota aquesta gent professional que cuida dels nostres, de sí, la sí, nostra de la gent gran. Perquè déu-n'hi-do, és molt dur, però ni me'n penedeixo i ho tornaria a fer. És el millor que considero, de que sempre que es pugui la nostra gent ha de despedir-se a nosaltres, no...
6: Sí, sí, viure a casa.
7: Sí, és el que penso. I, bueno, és el que vaig fer, i em vaig quedar, quan em vaig casar, em vaig quedar a casa amb ma mare. Per la meva dona poder va ser més dur, perquè, clar, no és el mateix anar-te a viure... Però és que sabia que si no ho feia, no me perdonaria, perquè deixar... sol sí, aquella sí. persona, pues no me... Crec sí, que no seria correcte.
6: Que no tocava.
7: No.
6: I llavors, o sigui, quina feina vas començar a fer?
7: Bueno, quan vaig estar sense feina, em van recomanar que em reciclés, que era jove, i del mateix Servei Ocupacional de Catalunya em van aconsellar de que estudiés i tal... I, bueno, com que tenia la prestació de l'atur i semblava que la construcció no remuntava, doncs em vaig posar a estudiar. I em vaig treure un títol de topografia.
6: La topografia?
7: Que m'encantava, sempre m'han encantat els mapes, però no sabia ni com es feien, ni... i allí vaig tindre l'oportunitat, pues, de conèixer aquest món. Un món molt interessant. Almenys vaig esbargir la ment i m'ho vaig passar molt bé, la veritat. Una pena, perquè si hagués estudiat una mica més, pues poder aprofundir en allò que t'agradava, però bueno, em va agradar, m'ho vaig passar bé, vaig treure aquell títol d'auxiliar, i després, bueno, durant un temps, pues, feia de tot el que em sortia.
6: Clar, o sigui que mentre estaves estudiant això no era un duro.
7: No. Tenia la prestació de l'atur. El que passa és que, clar, que arriba un moment que la prestació de l'atur s'acaba i tu no trobes feina. I per el teu perfil... Hòstia, ho vaig passar molt malament, Xavi? Me'n recordo un dia a les agències temporals aquestes de feina, portar jo el meu currículum allí. I, ah, no, de la construcció no agafem. Això sí, la tia que... La senyoreta aquesta que estava a l'oficina... tenia un sostre de plaques com tenint ara aquí, i en unes humitats, i jo tot empipat, de la construcció no, i qui t'arreglarà aquestes humitats? Què et penses que vindrà? Que vindrà un enginyer, vindrà un de la construcció a arreglar això. Sí, bueno, al tancar la porta em vaig posar a plorar, però perquè ve a dir, hòstia, tio, si sóc jove, tinc 35 anys, no tinc formació, però hi ha un munt de coses que sóc vàlid per fer. i sembla ser que bueno, pues, en aquell moment no valia per res.
6: Sí, sí, això desmoralitza.
7: Sí, però bueno, s'ha de perseverar i continuar.
6: I què vas aconseguir fer?
7: Bueno, com t'he dit, feia de tot. Si em trucaven per fer un... jo què sé, pintar, doncs pues pintava. Sí, si sí. Sortia alguna feina que d'enguissar, doncs pues enguissava. Que havia de traginar mobles en una mudança, doncs pues traginava mobles, donava un cop de mà al que m'ho demanés. Això m'ho van retreure aquí, a la bossa de treball. És que sapiguem que fas feina. Home, si tens una paga de 426 euros i em dius, no, no passa res, tens la paga, tens l'ajuda. Collons, que jo no vull que m'ajudeu, que jo vull treballar. Sí, sí. Si a la mínima que tu em donguis una feina, me la faré meva i jo vull sortir endavant i demostrar als meus fills que, tot i que es pot passar malament, però si tens un pilar molt important, que és la feina, podràs sortir endavant. Ara, si aquesta gent es pensa que perquè em donguin 426 euros ja ho tinc tot cobert, pues evidentment s'equivoquen. I bueno, pues com que feia de tot, suposo que algú es va fixar de que coi, aquest noi és seriós, i em van donar una oportunitat i la vaig agafar.
6: Entrada a la brigada.
7: A la brigada de neteja.
6: Bueno, si la brigada...
7: Sí. Tu dius que és de l'Ajuntament. Jo diria que, bueno, és una empresa. Perquè en un principi aquest servei estava extern. Era una empresa i, bueno, em van obrir aquesta porta i la vaig fer meva amb moltes ganes. Al principi em donava vergonya, Xavi, no diria que no, eh? Però després, mica en mica, m'omplia.
6: Sí, perquè és una cosa important, que la gent...
7: És donar un servei. És donar un servei. I donar un servei, pues, m'agradava més que estar de cara a la paret, la veritat. I després el contacte amb la gent, el poder xerrar amb la gent, a veure, no tota la gent agraeix el que fas, evidentment, tampoc no cal que ho facin, però la gent no és tonta i la gent se n'adona. Si tu dones un servei i a més t'esforces i, ostres, pues, vulguis que no, la gent és la que s'apropa a tu i et diu, hola, bon dia, i aquí ja comences a tindre un vincle en els veïns, que per
6: perquè
7: mi és molt important.
6: Més o menys sempre tens la mateixa zona. Bueno, ja fa anys.
7: Ara ja no estic d'escombriaire.
6: Ara vas amb una màquina.
7: Em van promocionar fa 2 anys. I tot i que trobo a faltar més l'escombra, que no pas, m'ho passava molt més bé, m'agradava més el contacte amb la gent, que no pas el que faig ara. Però bueno...
6: Ara què vas, amb una màquina que et xucla?
7: Vaig estar un any en la barredora i ara m'han posat fent un altre servei en un camió. I bueno, faré el que se'n digui, però evidentment m'agradava més estar en contacte amb la gent i donar aquell servei a peu.
6: Clar, és que durant molt de temps era parlar amb la gent, veure i veure què és el que llença a la gent a les papereres, perquè també...
7: Bueno, aquí sempre ha passat, jo me'n recordo arribar a la plaça Estalvis, que era la zona que jo tenia, diguem, i trobar-me una cadira d'aquestes d'oficina dintre del contenidor d'orgànica. Què dius? Collons! S'ha de tindre...
6: Sí, sí.
7: Uns collons ben grans.
6: Sí, perquè ja sembla normalitzat trobar paquets i coses fora dels contenidors.
7: Sí. No és normal. És un comportament que fa mal.
6: És incívic a la gent en general.
7: A mi em fa molt de mal, jo que sé, veure, per posar un exemple, a la plaça Joan Amat, al costat d'un col·legi,
6: i
7: veure
6: que
7: els nens han de conviure en papereres que estan plena d'escombreries, i el servei a lo millor a vegades no estem a l'alçada. Jo no puc posar la mà, però els meus companys sé que s'escarrissen, que s'esforcen, però moltes vegades no és culpa del cervell. Nosaltres som el més feble, el que primer, el que dona la cara, perquè estàs a carrer, el que et veu el veí en la seva úlcera, et carda la bronca i et deixa allí en la seva úlcera. I no, moltes vegades nosaltres passem fent la paperera i no has acabat el servei, Xavi, i torna a haver-hi escombraries. I això és un comportament que, com dius tu, s'ha normalitzat i no és normal, no és normal. Però bueno, aquí jo ja no puc fer-hi res.
6: No, a preguntar si havíeu trobat coses curioses a la paperera, però ja em dius una cadira
7: sí,
6: a dintre del contenidor d'orgànica.
7: A les papereres som el no remeno, però la gent, tot el que fa nos a casa, al carrer. I això no és normal. Fa 3 mesos me'n recordo d'un diumenge que jo estava treballant i, bueno, estava fent papereres de la zona dels estalvis i veig un home que arriba en el cotxe, obre el maletero del cotxe i comença a deixar les seves bosses d'escombreries al contenidor que fa cantonada en la gàbia de les bicicletes. Clar, jo quan vaig veure allò, sé que no haig de dir res ni... però fa mal i si ningú diu res, pues, hostia, a mi em va sortir del cor, ho sento. Li vaig cardar la bronca, li vaig dir, home, les escombreries no es llencen al carrer. Ha vingut vostè en el cotxe. Si ve en el cotxe, en el seu cotxe es pot adreçar als punts que hi ha d'emergències i no cal emmerdar a la plaça. És veritat, una... és que si vens en el cotxe, obres el maletero i deixes allí la teva merda, per què no ho pots portar als punts d'emergència? Un el tens a la carretera de Cànoves, a la sortida, de... i l'altre a la BP. No sé si és desconeixement de la gent...
6: Hi ha bastant desconeixement d'aquests punts, concretament.
7: O desinterès, o no sé sí, quin és el problema. Jo això no ho veig normal. Després l'home va fer el paripé, va tornar al cotxe, va agafar aquella clau del contenit... És que no obre, no. No. Això ho ha fet després de que jo li cridi l'atenció. No ha anat en el clauer a intentar obrir... I, ai, clar, no obre. Què faig? La gent s'ho aterra. No. Això ho has fet després. Aquest comportament no té cabuda, però bueno, és el que ens trobem molt sovint.
6: T'has trobat amb algú que et digui allò que llença alguna cosa a terra i que només perquè te'l miris malament et digui que per això el pago?
7: Sí. Això és una... jo pago... jo sempre tinc la mateixa resposta, Xavi. Quan em diuen això, jo el que acostumo a dir, bueno, jo també pago els bombers i gràcies a Déu no anem cremant la muntanya. També paguen a la policia local i gràcies a Déu no ens anem donant ganivetades un a l'altre. No perquè tu paguis tens dret a tot. Pensem que el pagar...
6: I falta que pagui.
7: El pagar ens dona dret a que hi hagi un servei i si pot ser de qualitat, però no ens dona dret a tot. És algú, o si no la típica, no? Així, hi ha un home que em va dir... Clar, llançava una bossa gran i tal, i jo l'agafava i la llançava al camió. I a sobre em diu, no, a tu no et cal anar al gimnàs. I jo pensava per dintre, sí. No, et donaré una fava que no tindràs que anar a tu tampoc al dentista. Però bueno, la gent fa el que vol, com vol, i a vegades tu has de prendre així de broma.
6: Tu has anat visquent diversos sistemes de recollida. Des del contenidor general on tothom ficava allà dintre, després la selectiva, ara es varia de nou i almenys el barriquet de l'estalvi és selectiva però és amb clau. Com ho veus tot això?
7: Ens falta molta cultura del que generen. No podem llançar les coses on volem i com volem. Hem de ser una mica més responsables. Això no vol dir que, evidentment, si tens una deixalla o alguna cosa que has de llançar, que tinguis les facilitats per fer-ho, no? El sistema del porta a porta és arriscat, perquè és molt arriscat si la gent no està conscienciada. Al cap i a la fi, solament et demanen un canvi d'hàbits o... Hi ha les mil excuses, Xavi. Home, jo soc partidari... Si els contenidors, com havien abans, s'haguessin fet un ús una mica més responsable, poder no calia fer tot el que s'ha fet. Però no són responsables. La gent no té memòria. Però abans romanava tot al terra. Moltes vegades el cartró. La gent no té paciència. Et va en una capsa i, ostres, no entra la ranura que està. La capsa al terra. Coi, això ja ho saps. Quan surts de casa ja saps que el contenidor és una ranura. Podries agafar un cúter, mirar de tallar una mica el cartronet, o arribar a peu de contenidor i xafar-lo en el peu, en el que sigui. Són còmodes. En els contenidors aquells de doble tapa que hi havia, el tapa negra i després tiraves enrere, sí, no s'obrien. La gent, vens tu, obres la tapa negra, que és còmoda per la gent gran, perquè no hagi de tirar aquella catxo tapa enrere. S'acumula totes les escombreries a la part davantera del contenidor. Uh-huh. A la que ve algú i la deixa mig sortida, el contenidor està ple. El següent, a terra. El següent, a terra. Moltes vegades he arribat jo tirar la tapa del contenidor i recollir tot el que hi ha al terra i acabar, i cabia perfectament. I això què vol dir? Pues això vol dir que són còmodes.
6: Bueno, i veure com hi ha qui... Jo va haver un cas de veure com el tiraven des del balcó, deixaven caure la bossa d'escombraries.
7: Bueno, a mi m'ha sortit gent amb bossa. Ei, escolta, te les pots endur. I un dia també un altre en un matalàs que... Però no, home, no, això no em puc agafar jo. Però és, la gent és molt còmoda.
6: I en telèfon, o sigui, la veritat és que si es fes un bon ús, hi ha un servei bastant correcte. Bueno, anem a canviar de tema. Ara anem a parlar del Agui, perquè així et coneix molta gent, el Carlot.
7: Sí.
6: Tu ets un dels fundadors del Carlot, o almenys dels que estan des del principi.
7: Bueno, la nostra entrada al Carlot, el Carlot ja funcionava des de fa temps. La gent gran del Carlot feia moltes coses, molt més variades que nosaltres, tocava més la cultura. Nosaltres teníem 14-15 anys i, clar, on jugaven? A casa meva, a casa teva? Sempre faltava aquell espai per poder jugar. Aleshores, nosaltres consumíem del que havia fet el Cardot, sobretot els jocs de Nadal, els campionats d'escalèstric que feien, els campionats de Tente, i vulguis que no, el Llàtzer, que és un dels fundadors del Cardot i president del Cardot durant molt de temps, encara crec que és president honorífic o és una peça clau, ens va obrir, ens va donar aquella eina per poder...
6: Quan diu ens, fa rato parles en plural, que sou un grupet, éreu... O...
7: Sí, vam entrar com de cop 5-6 persones. Uh-huh. Tu els coneixes a tots, el Dani Massip, Jordi Sol de Vila, Marc Iglesias, jo, Carles Batet, Jordi Galvany, José Martínez,
6: sí, sí.
7: Tot un Manolo Luna, tot un grup de gent, pues, que ens agradava els jocs de taula i, bueno, necessitàvem, pues, aquell espai per poder realitzar les nostres activitats. Després vam fer campionats de jocs, no, de parxís, de l'uno, de màgic durant molt de temps, i bueno, vam fer actes, jo per mi, molt xulos. I en recordo un del Senyor dels Anells, aprofitant que van sortir les pel·lícules, que va ser per mi brutal. Van ser 3 dies a la Vila Paquita i al cinema, on es van passar les pel·lícules i una sèrie d'actes de tallers que es van fer conjuntament amb la Societat Tolkien de Barcelona, i irrepetible.
6: Tu t'agrada molt els jocs de rol, també.
7: Sí.
6: I fer de màster. I ets famós als teus crits, vaja. Quan, i sorolls que fas imitant quan apareix un monstre. O sigui, quan realment allò que estàs en una altra habitació i tu estàs portant una partida de rol i t'assabentes perfectament quan ha aparegut un orco o qualsevol cosa d'aquestes.
7: Bueno, podem faltar interpretar una mica més. Em dona...
6: Encara més?
7: Sí, em dona una mica de vergonya. Però bueno, intento a les meves partides que siguin dinàmiques, que la gent no s'avorreixi i bueno, ara per ara, tot i que em considero un màster nefast, molta gent, la que ha jugat amb mi, s'ho ha passat bé.
6: Sí, sí. I espera que els hi montis partida, sí, sí.
7: Bueno, alguna.
6: Estàs actiu tant amb la vessant de jocs del Cardot com a Cardot Terror?
7: No, el Cardot Terror no m'he implicat gaire. Solament com... Bueno, saben que poden comptar amb mi quan necessiten alguna cosa puntual, omplir neveres o jo que sé, però no m'he implicat mai.
6: Sí, no l'organització, sinó el moment de que fa falta ajuda.
7: Sí, fa falta ajuda i m'ho han demanat i puc, evidentment, sí. En el Cardot també, en els jocs. És que aquí hi ha un tema que... no sé si treure'l.
6: Tu sabràs.
7: Com a Cardot ens van oferir portar la barra de Cap d'Any i ens van dir que el que cobressin de la barra aniria a parar, pues, per l'entitat.
6: Sí.
7: Què va passar? Que a l'hora de pagar ens van dir que no ens pagaven perquè havien robat, que havien desaparegut ampolles, que no sé què, que havia robat.
6: Això fa anys.
7: Sí, bueno, jo tenia 22 anyets, sí, ara tinc 50.
6: Sí, sí.
7: Clar, en aquell moment eren joves i, hòstia, no ben sàpiguer l'home aquest davant nostre quadrant els números. Ampolla de cava, 2 euros. Ah, no quadra, 3. I així en tot. I després jo m'assabento de que aquella persona estava venent ampolles. Clar, ja vaig associar una cosa amb l'altra. Ho vaig dir. En aquest cas, als companys, i... però bueno, es va passar molt per sobre. Ah, Aleshores, allò em va empipar. Em va empipar perquè, coi, fent coses... Jo moltes vegades a jornades de jocs he portat els jocs meus de casa i se m'han fet malbé. Perquè algun s'ha trencat o un altre m'han robat una peça o... No passa res, a mi m'agrada. Jo, tot el que sigui una activitat que fem i podem donar un servei, encara que sigui tan simple, sí, sí, com un joc de taula, però de que m'acusen d'això, pues, en aquell cap d'any jo no vaig estar. Jo estava en grip a casa, però sí que van estar tots els meus companys, la meva dona, i poso la mà al foc de que no va ser cap ni un d'ells. A més, que ara, a toro pasado...
6: Clar, saps moltes coses d'aquell personatge.
7: Sí. Quan ens ho va dir, la primera cosa que haurien d'haver fet, anem a posar una denúncia a la policia, si han robat. Però no, on han entrat? Quina porta han obert? És que no... Però bueno, va passar això i després, en el temps, sembla ser que també va tocar coses que no li tocava d'altra gent i aquella gent, molta gent es va indignar i solament una persona va dir, això l'Agui ja ho havia dit fa 2 anys o 3 anys. I bueno, pues, van acabar donant una mica la raó de que aquell personatge, pues, feia coses que no estaven bé. És una pena.
6: Perquè... Les xarxes socials sembla que no t'interessin gaire.
7: No m'interessa. Tenia un compte fa temps al Facebook i el vaig borrar. el vaig esborrar perquè, bueno, arriba un moment en aquesta vida que et surten els trolls, no?, o els haters, i quan vaig veure això vaig dir, això no m'interessa, i ho vaig borrar.
6: Sí, sí.
7: Les xarxes socials, jo tinc els fills i els recomano que si les fan servir, que molta prudència, que tot és molt maco. Sí, a la xarxa social tothom et penjarà aquell dia preciós que està a la muntanya i tot és molt maco, tot, però no et penjaran mai una foto, hòstia, que malament estic, o avui estic enfonsat, o jo què sé, tinc un parent que s'està morint i ho estic passant molt. Això mai t'ho ensenyaran, sempre t'ensenyaran, sí, la part bonica. I bueno, després, com que tothom darrere d'un compte pot dir o pot pensar el que vulgui, si no estàs preparat per escoltar crítiques que et puguin fer mal, el millor és no tindre-les. Jo considero que no m'aporta res,
6: sí, sí,
7: i ja està. Hi ha molts canals d'informació diferents a les xarxes on et pots assabentar de les coses. Actualment tinc un compte a l'Instagram, però és perquè quan veig les coses del Cardellocs. No m'interessa ni perdo el temps, sí, mirant tonteries.
6: Ets fumador empedernit.
7: Sí. O sigui,
6: a qualsevol pausa, ara t'he trobat fumant a l'entrada.
7: Això és un problema, Gregor.
6: Sempre estàs fumant. Com a fumador, no et sents a vegades expulsat cada cop de més llocs? O sigui, sí, cada cop hi ha més llocs on el fumador està malvingut.
7: Sí, no és normal. El meu fill, per exemple, juga a futbol, i tots els companys, pares de ningú fuma, solament sóc jo, l'ovella negra. Això fa que moltes vegades jo em tingui que allunyar del grup perquè vaig a fumar un cigarret fora. Sí, és una cosa que m'hauria de plantejar per la meva salut, sobretot, però bueno, ara per ara em fa molta por l'ansietat, Xavi. Les vegades, una vegada quan estava treballant d'escombriaire, ho vaig provar a deixar, i anava en aquella ansietat que me'n recordo que la gent, bon dia, i jo pensava,

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el seu compromís i el del govern per desplegar el preacord i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. Niubó ha fet una reflexió i ha demanat una reflexió als sindicats educatius després que la majoria dels docents hagin rebutjat el preacord signat la setmana passada per USTEC i professors de secundària, i ha dit que mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats signants que començaran demà mateix. L'escoltem.
2: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
1: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per la nova llei de prevenció del tabaquisme, tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys. En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
3: És importantíssim que la societat catalana...
4: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: La reforma de l'administració, els hi donem una subvenció fàcil d'executar per ells, sense un finançament i amb una presentació...
3: 90.7 FM.

0: Els cartells no només tenen valor històric, també artístic.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM. Oh!

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Nora.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els sindicats de mestres i professors mantenen la vaga general per tot Catalunya prevista per demà divendres. El majoritari, l'USTEC, prepara noves mobilitzacions després del rebuig de 2/3 dels docents a la consulta. Sobre el preacord de la setmana passada, el sindicat havia avançat que si guanyava el no defensaria impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny, tot i que ara ha manifestat que les noves convocatòries es decidiran amb la resta de sindicats i aposta per aturades durant la visita del Papa el 9 i el 10 de juny. La consellera Esther Niubó ha anunciat que mantindrà una ronda de contactes que podria començar demà. I l'Ajuntament de Vilademuls considera una imposició al Plater, el Pla per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica. L'alcalde, Àlex Tarés, assegura que el document s'ha elaborat sense la participació dels municipis afectats. Afirma que Vilademuls té 800 habitants i se li demana produir 206 megawatts per al 2050, una xifra que suposa 216 vegades més la necessitat d'energia de tot el poble. L'escoltem.
4: Al nostre municipi li estan demanant 4.500 hectàrees de zona prioritària, que són uns 45 quilòmetres quadrats, el qual és una autèntica bestiesa. I ens estan demanant 206 megawatts, que és una quarta part de la que se li demana a tota la ciutat de Barcelona, amb un municipi de 890 habitants. Ens estan demanant 2.5 vegades el que li demanen a la ciutat de Girona i 10 vegades el que li demanen a la ciutat de Salt.
3: En total hi ha més de 200 ajuntaments i 65 alcaldes que s'han mostrat frontalment contra aquest pla. Són unes declaracions que ha fet a la xarxa. I està tallada encara la R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll després que un tren hagi xocat amb un arbre caigut a la via per les pluges a l'alçada de Ripoll en un tram de via única. No hi ha ferits, els efectius d'emergència són al lloc dels fets i Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera al tram afectat. Precisament Protecció Civil ha emès un nou avís de risc hidrològic per meteorologia vers el Ripollès. Hi ha possibilitat d'augments sobtats del nivell dels rius i rieres i els cursos fluvials. Continua activada l'alerta Inuncat, ho estarà fins a les 2 de la matinada i es mantenen precipitacions fortes, especialment al nord-est de Catalunya. Es demana molta prudència a la mobilitat i activitats a l'exterior. I el Primavera Sound ha suspès temporalment alguns dels concerts previstos avui a conseqüència de la pluja en el recinte del Fòrum, on fa molt de vent. Tot i que s'havia dit des de l'organització que la gent anés amb impermeables i paraigües, finalment han hagut d'aturar els concerts. Avui havia d'actuar Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat, entre d'altres.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues, amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en una nova edició del Rock and Classics. Com sempre, mirem enrere, recuperem la millor música de tots els temps i li posem alguns noms i unes històries. Perquè no solament es tracta de punxar la música sense més o deixar que una playlist aleatòria vagi sonant, no. Aquest programa és molt més que això i nosaltres el que volem és contextualitzar en l'època en la qual es van publicar aquestes cançons, què passava, què els hi podia passar pel cap, fem elucubracions als artistes que les van escriure, etc, etc. Això és el Rock and Classics i avui tornem a recuperar el fil dels darrers programes. Cançons de nit serà la tercera edició amb selecció de cançons que parlen de la nit. Cançons de molts estils diferents, de diverses contrades, d'aquí i d'allà. Va, vinga, començarem amb l'ex-Beatle Paul McCartney i un dels temes interpretats en format acústic a l'MTV Unplugged. Every night, cada nit, amb l'ex-Beatle Paul McCartney, per començar avui amb bon gust al Rock and Classics.

0: Cada nit, Every Night, amb Paul McCartney, una de les primeres cançons de l'ex-Beatle en solitari. Es va publicar en format single aquesta cançó el 17 d'abril de l'any 1970 i formava part de McCartney, el primer treball de l'ex-Beatle al marge de la seva banda de tota la vida. I ara seguim amb més històries, en aquest cas amb els R.E.M. en una versió, doncs, publicada l'any 2016 des del treball Life at the Olympia. Es tracta d'una de les primeres cançons de la banda d'Athens, en aquest cas en una versió molt més elèctrica i contundent que l'original, interpretada en viu, Gardening at Night.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Una de les melodies més recordades de la nord-americana Cyndi Lauper, I Drove All Night, vaig conduir tota la nit, un tema que no era original seu, era de Roy Orbison. Va enregistrar Orbison aquest tema l'any 1987, però no es va publicar fins després de la seva mort en un treball pòstum que es va anomenar Kings of Hearts. En qualsevol cas, abans, el 1989, i concretament el dia 4 d'abril, es va publicar aquest single de Cyndi Lauper que va aparèixer en el seu tercer àlbum, A Night to Remember. Avui, música que parla de nit, ara canviem de terç i anem amb els Fun Loving Criminals. Amb aquesta mescla interessant de música hip-hop amb R&B, soul i altres històries. Des del seu treball, Welcome to Poppies, aquest atípic tema anomenat Friday Nights, aquest divendres a la nit de Fun Loving Criminals.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Cançons que parlen de la nit, tercera part, avui al Rock and Classics. Ara em fa molta il·lusió punxar-vos un tema dels Green Day que es diu Last Night on Earth, l'última nit a la Terra. A mi em sembla que és una de les cançons més escaients del seu catàleg i, a més, em va sorprendre en el seu moment perquè es tracta d'una balada. I, per tant, doncs, que un artista punk sigui capaç d'escriure una balada així no té preu. Last Night on Earth.

0: mi sempre m'ha flipat Tom Petty amb temes com aquest Night Driver, aquest conductor nocturn. Des del seu treball Highway Companion, un disc molt recomanable que realment és aprofitable de dalt a baix. Es va publicar l'any 2006. Avui estem al Rock and Classics repassant algunes cançons que parlen de la nit.
1: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llop.
0: Si hi ha un artista que al cap dels anys s'ha convertit cada vegada més en una llegenda, i una llegenda enorme, ell és Jeff Buckley. I anem ara a recuperar coses d'aquelles que ens anem trobant pel camí de la vida que no sabíem ni que existien. Aquest és un àlbum recopilatori anomenat You and I, que va sortir a la llum al març del 2016. Va ser enregistrat al febrer del 93. De fet, van ser les primeres sessions de gravació de Buckley abans d'enregistrar el seu primer treball d'estudi. Un tema que va romandre inèdit és aquest que ja sona al costat de molts altres, que bàsicament són versions d'altres artistes admirats per Buckley, com per exemple Led Zeppelin i aquest Vol Nocturn, Night Flight.

0: Tot un mite, Jimi Hendrix, parlant d'aquelles nits d'estiu tan llargues, quan no hi havia aire condicionat. Long Hot Summer Night, des del seu mític treball Electric Ladyland, un dels seus clàssics, un disc publicat el 1968. Avui estem seleccionant de forma eclèctica diverses cançons que parlen de la nit. És la tercera edició que fem al Rock and Classics amb aquesta temàtica.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara baixem una mica el ritme i ho fem amb un projecte molt personal d'Eddie Vedder, el cantant de Pearl Jam, que ja fa alguns anys va decidir treure un disc en solitari al marge de la seva banda habitual perquè doncs, té unes cançons força introspectives i molt personals. El treball es deia Into the Wild i des d'aquella llarga durada també parlem de nits llargues, Long Nights, amb Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

0: foc.
1: El rei del reggae Bob Marley, acompanyat dels Wailers, Night Shift, un altre tema que avui col·leccionem aquí al Rock and Classics amb cançons que parlen de nit. Rastaman Vibration era el treball que es nova el 1976 de la mà de l'astre del reggae Bob Marley. Anem amb altres històries amb aquestes cançons que parlen de nit al Rock and Classics.
2: Rock and Classics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
1: Un artista que sempre m'ha impressionat i m'ha sorprès moltíssim és Prince. Val a dir que amb el pas dels anys, amb la perspectiva des de la seva mort, del temps, veus que probablement era un geni desenfrenat, que tenia tant talent que no sabia com fer-ho per canalitzar la seva energia i disparava a tort i a dret. I per tant això vol dir que moltes vegades feia cançons genials i altres vegades s'equivocava o senzillament feia música que no tocava o que no calia publicar. En qualsevol cas, aquesta és una grandíssima cançó que forma part del seu treball Diamonds and Pearls. Es publicava l'any 1991. Els diners no interessen aquesta nit. Money Don't Matter Tonight. Per cert, parlem al Rock and Classics, hi ha una reedició de luxe d'aquest disc que té un material imperdible.

0: en Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Anem enfilant ja al final del Rock and Classics d'aquesta setmana i ho fem amb música ballable que parla de nit, evidentment. Una bona temàtica, molt variada, molt oberta, i això és una bona mostra. La música funky de Kool & The Gang i aquesta gran cançó, Ladies Night.
0: Rock and Classics.

Amigues, amics, arribem ja pràcticament al final del programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos una setmana més per gaudir amb nosaltres de la música. Recordeu que seguim actius a les xarxes socials per anunciar-vos nous programes i també podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les 40 emissores que emeten en Rock and Classics i també a la majoria de plataformes de podcasting. I ja que parlàvem de nit i de música ballable, doncs no podíem deixar per alt, evidentment, des d'aquesta febre de dissabte nit, Saturday Night Fever, la banda sonora que a finals dels 70 ho va petar, aquest tema original dels Bee Gees, Night Fever. Amb ells marxem. Adéu-siau.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

shouldn't have come here.